0: Oasis FM. Ahora Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: l'ànima a poc vaig passant pàgina.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Ara per fi estem sols.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

谢谢你。

carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren, sóc l'alè d'un

0: Prat Ràdio, tota la música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Espérate, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tía!
0: ¡Baja, corra!

bonic quan estic amb tu. Digue'm on sóc quan estic amb tu.

nits quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i amb cara crema. La llibertat.

0: Dani, Dani, para ya.
1: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Que s'ha borrat.
2: Què?
1: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
2: Tots els vídeos.
1: Ni la selfie, no hi ha res.
0: Que
1: no,
0: que no hi ha res.
2: Bruna, la selfie no la tens.
1: Que no hi ha res, no té res.
2: Mira, mira-ho bé.
1: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: M'he despertat

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació molt tranquil·la, de moment a les carreteres, amb només una avaria, la P7 a Sant Cugat, que deixa un carrer tallat direcció Girona. I en clau política, el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. A banda, també, el Congrés ha rebutjat també les esmenes a la totalitat presentades pel PP i Vox contra el projecte de llei que preveu la condonació de 83.252 milions d'euros del deute de les comunitats autònomes de règim comú. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà també en un fòrum empresarial a la ciutat Ho Chi Minh. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i també afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es manté tallada arran de l'esborrany a les obres del soterrament de Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuaran monitoritzant mentre s'investiguen les causes. El subdirector de Construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
1: A més, avui s'obrirà també una

0: Oficina d'Informació per les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 i les 10 de la tarda. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones EPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls també a la C12 a Maials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. El Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. D'aquesta banda, el govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de la R2 i R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuaran monitoritzant mentre n'investiguen les causes. El subdirector de construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona. L'escoltem.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
1: A més, des d'avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega, a l'Urgell, entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. En la mateixa causa, la mare de l'infant, que ja està en llibertat provisional, ha declarat aquest dijous i ha explicat que va fer consultes a internet sobre fissures anals abans de portar el nadó als centres sanitaris.
0: Notícies en xarxa.

Tota una festa d'emocions, David Bowie en directe. Així hem recuperat aquest tema, Heroes, que és dels més celebrats del cantant britànic. De fet, Heroes, la cançó, du el mateix nom que el 12è àlbum de David Bowie. El treia l'any 1977 i, de fet, és el segon llançament d'una trilogia, la trilogia de Berlín. El va produir junt amb Brian Eno. Aquesta cançó és una de les més conegudes. Té a veure o explica la història d'amor entre dues persones que es coneixen al mur de Berlín, separat en aquell moment, no?, per aquesta barrera física.

0: No cal que us digui que és una de les cançons que estan incloses, o tot l'àlbum, de fet, està inclòs en aquell llibre dels 1001 àlbums que has d'escoltar abans de morir. De tot l'àlbum ens quedem amb aquesta cançó homònima, Heroes. Per què hem començat a escoltar aquest tema de David Bowie? Primera, perquè ens agrada moltíssim, perquè guanya molt en directe, per això hem triat aquesta versió, potser no tan radiofònica, però molt xula en directe. I tot plegat per parlar-vos d'una sèrie. I és que avui la pregunta del dia, el tema del dia, va sobre sèries que heu de veure a l'estiu. I nosaltres, bé, jo n'he repescat una que ja havia vist en el seu dia quan la van emetre per TV3. Us explico. Es diu Herois, Heroes, tal qual, sí? És una sèrie de 4 temporades creada per Tim Krink. Fins aquí tot bé, tot normal, eh? De fet, la començaven a emetre la televisió nord-americana l'any 2006. Sembla que TV3 la va començar a emetre un any després, el 2007. Van ser pioners, de seguida la van doblar al català i la van emetre al 2007. Ara l'hem repescat i us la vull re-recomanar perquè està a Netflix. 4 temporades, passen ràpid, i també us aviso que, atenció, perquè és una sèrie molt bona, però que a finals de la segona temporada la van deixar com a penjada perquè va coincidir, no sé si recordareu, amb aquella vaga de guionistes. Hi va haver una vaga de guionistes a Hollywood per protestar per les condicions laborals, i com que van quedar paralitzades totes les sèries a què estàvem enganxats i va haver com una baixada d'argument, no? Va costar de tornar a agafar ritme, però fins a finals de segona temporada és una sèrie més que acceptable. Què ens explica Heroes, Herois? Doncs ens explica, sense fer massa spoiler, com gent arreu del món va descobrint que tenen poders sobrehumans, poders sobrenaturals. Lluís, el nostre tècnic, tu l'has vist, Heroes, Herois? Sí, l'has vist. T'agrada? Diu que sí, que sí que mola. I tothom mola molt, i tothom té un personatge preferit, perquè, clar, els poders canvien depèn del personatge, i normalment van associats a personatges que no t'ho pensaries mai, no? Per exemple, hi ha una animadora d'institut que té el superpoder de que és indestructible, es tira de dalt baix d'una torre, d'un edifici, sí, passa a través de crema, passant a través de les flames enceses, no, d'un incendi, i res, es torna a recomposar els ossos, fa clic, clic, es torna a posar a lloc i se li curen les ferides, és indestructible. Clar, és una animadora d'institut, allò tota fineta, tota cookie, no? I això fa molta gràcia. Després també hi ha un personatge asiàtic que pot parar el temps i l'espai i viatjar en el temps i l'espai, però n'hi ha que preveuen el futur, i això és com una maledicció perquè preveuen normalment les coses dolentes que han de passar en el futur, totes aquelles catàstrofes i desgràcies. N'hi ha d'altres que, sense saber-ho, tenen una força extrema, producte de la seva mala llet quan s'enfaden. Alguns que poden, vaja, un que pot llegir la ment, uns que poden volar, i en fi. I ara aquí ve la pregunta. A part de que us recomano la sèrie, que val molt la pena, i té personatges que t'encarinyes moltíssim amb ells, i té molta intriga, perquè, clar, que al darrere hi ha una possibilitat de destruir el món, eh? Si no hi hagués una catàstrofe a punt de venir, no seria tan interessant. Però a part d'això, jo us pregunto, quin superpoder us agradaria tenir si poguéssiu triar per ser herois? Que després també hi ha els dolents, els villans, també. Sí. Doncs amb aquesta pregunta, i parlant de sèries, parlant d'herois, li traslladem a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Bé, et pregunto, quin superpoder voldries tenir si poguessis triar un superpoder? Dels que he dit o algun altre?
1: Ostres, doncs no sabia dir-te. M'has enxampat, eh? Mira, jo potser, hòstia, viure molts anys, perquè sóc un fanàtic de plantar arbres i sé que mai arribaré a veure els granses, llavors, hòstia, poder envellir al costat d'un roure que hagi plantat, això seria ben parit.
0: Mira, no està mal, no està mal. Bé. Seria un sí, però en condicions, envellir en condicions.
1: Sí, home, i tant. Sí. Com a mínim com el roure.
0: Molt bé. No va de superpoders, però sí que va de sèries. Avui la pregunta que us fem, la sèrie de l'estiu.
1: Doncs sí, avui estic segur que us pensareu, amb aquest tema del dia l'Enric no podrà tirar gaire enrere la història, oi? Doncs tururut.
0: Clar, sí? Ai.
1: Clar, sí, perquè ens plantem fa gairebé 80 anys, just a l'Equador del segle XX, quan als Estats Units van inventar les sèries d'estiu. De fet, van inventar-ho com un espai per emetre episodis inèdits o inclús pilots que no havien vist mai la llum. Així va ser el cas de GA Summer Originals o Sneak Preview del 1956, o 4 anys més tard, el 1960, la New Comedy Showcase, que va ser tot un clàssic de reciclar pilots de comèdia i va ser un grandíssim èxit. Però alerta, perquè aquí a casa nostra, Núria, Catalunya, ho hem patat pel que fa a sèries, que ja tots plegats, com bé has comentat, ho diguem al llarg d'aquests mesos, tot i que originàriament s'emetien durant l'any. sí. una de les primeres, i estic segur que recordaràs, jo les vaig revisionar fa 2 anys, van ser les sempre fantàstiques Teresines.
0: Oi.
1: Les tietes catalanes de referència, que tot i fer-ne només, alerta, que això molta gent no ho sap, 13 capítols i una sola temporada.
0: Només?
1: Sí, va ser molt poc i van passar a ser tota una icona catalana.
0: Perquè llavors també, Enric, no estàvem acostumats a sèries d'aquestes de 1000 temporades i 13
1: Exacte.
0: Capítols ja ens sonava, ja ens semblava molt. Clar,
1: sí.
0: Clar.
1: Allò que diuen, lo bo breu, 2 vegades bo, no?
0: Sí, sí.
1: I així és, i va revisionant. També Poblenou va tornar a metre's a l'estiu, tot i que per serials d'estiu, que tots coneixereu i encara tots veiem any rere any, o molta gent, tenim del 1999 l'imitable i sempre venerada Plats Bruts, i un capítol, de fet, dedicat a la platja brutal, que sonava així. Escolteu, a veure si us sona.
2: Anem a la platja! Anem a la platja!
1: Tu te'n recordaves d'aquest capítol?
0: És que és un capítol molt divertit, en què surten amb tanga, en fi, fan les mil i una,
1: tanga,
0: és tremendo.
1: Va, deixa'm posar aquesta, sí, sí, espectacular, en López i en Ramon, amb, bueno, un tanga, un fil de pescar, sí, sí. Crec que les seves 6 temporades i 73 capítols són els més ben aprofitats de la història. Però a Catalunya, on fem viva a nivell cinematogràfic aquella frase de Lluís Llach que diu "no oblidem cap nom, caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història", també vam poder gaudir del primer gran serial d'època aquí a Catalunya, estrenat el 2001 i res més, en més d'una ocasió a partir de llavors. Sonava així. T'aboca records? Et sona, Núria?
0: Saps que no, saps que ara en tens en quadro, no.
1: Temps de silenci, temps de silenci.
0: Oh, temps de silenci,
1: sí. Sí. Déu-n'hi-do,
0: no,
1: eh? I fa anys, sí, 2001, però enguany, i degut a les noves corrents, un videopodcast està acaparant tota o molta atenció i està fent les delícies de, com deien, d'oients i telespectadors, ja que s'emet per ràdio i també per televisió. A veure si em saps dit on és aquesta sintonia. Aquesta jo crec que sí, avui vaig agafant,
0: no.
1: Eh? A veure.
0: Que no.
1: Ja us ho diré jo. La Renaixença, i com dirien ara, visca el batlle d'en Peyu. Per tant, estem tenint noves corrents i ara
0: és
1: una sèrie...
0: Gràcies al videopodcast,
1: és
0: el que dius tu.
1: Sí. Ho emeten pel 33, ja et dic, ara no recordo si es diu 33, però el T33 de tota la vida per tots, també es pot trobar per internet i sona per la ràdio també sovint a diari. Per tant, doncs, és un videopodcast que televisiu que hi ha molta gent ara que està enganxat, sí.
0: Déu-n'hi-do. No m'has tret de Nissaga de Poder, que és una de les bèsties d'aquestes d'estiu.
1: Va, Foli, estàs fent enllaç, de pas.
0: Ai, vinga, va.
1: Vinga.
0: Sí. Déu-n'hi-do. Tu ets més d'humor o més de sèries dramàtiques, però?
1: A l'estiu, més d'humor.
0: Val.
1: Sí.
0: Val, doncs ja està.
1: Bueno, és que estem revisionant ara amb la meva parella, estem revisionant Jet Lag, per exemple, que jo no l'havia vist sencera, i és fantàstica, Jet Lag, increïble. Ara sí, haig de dir que crec que mai cap sèrie ha destrossat tant l'idioma com aquesta, eh? Increïble, si ho revisioneu, o sigui, flipareu en colors, i flipareu no està ben dit, però, vaja, em sagnen les orelles, eh? Però bé, m'ho passo molt bé veient-ho.
0: Ja forma part de l'humor, també, que
1: sí,
0: feien servir.
1: Sí.
0: Molt bé, la seva de teatre. Que xulo, molt bé. Doncs vinga, avui preguntem això, que ens recomaneu sèries per veure l'estiu, però que poden ser de tota les èpoques, d'aquí i d'allà i de tot arreu. Ja està, és una bona opció, molt bé. A part d'això, farem altres coses. Com podem participar, Enric? Com sempre, recorda'ns-ho.
1: Doncs vinga, tothom cap a Instagram, seguiu-nos, que nosaltres us estimeu molt, vosaltres nosaltres sabem que també, així que Obert Vacances, busqueu Obert Vacances sense el par al mig, i allà doncs comenteu el reel que pengem sempre sobre el tema del dia, participeu a l'enquesta, envieu-nos comentaris, i també teniu un número de WhatsApp on ens podeu enviar àudios, que ens encanta passar-ho just a la mitja part del programa.
0: Doncs avui va de sèries, recomanació de sèries. Enric, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, bon programa.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Parlant de destrossar la llengua, que ara ens deia l'Enric, amb aquesta sèrie Jet Lag, doncs avui tindrem... ens redemirem una miqueta, perquè ens espera l'espai sobre la llengua catalana, que fem el català dormit, així l'anomenem, que ens porten des de la nova ràdio de Reus, parlant sobre això, aquells anglicismes moltes vegades que podem substituir per paraules plenament catalanes. Parlarem d'un acte solidari a Rosselló, perquè allà organitzen un trofeu de natació a favor de les cardiopaties congènites. Després anirem de l'excursió al Castell de Tamarit, que és obligatori si visiteu la Costa Daurada. Farem una excursioneta a la muntanya, tot just al voltant de Montblanc, per anar cap a l'ermita de Sant Joan. Dins les recomanacions no només us recomanarem sèries, que també, sinó també jocs de taula, molt interessant. Jocs de taula o jocs de cotxe, jocs en definitiva per jugar a l'estiu. I atenció, perquè començarem amb una primera entrevista de luxe. La cantant Luz Casal ve a demà a Tarragona, la tenim aquí en concert a Tarragona, està fent de gira per tota Espanya i ens ha concedit uns minutets d'entrevista. Per tant, avui, per ser divendres, comencem a la primera entrevista amb A Punt d'Agenda amb Luz Casal als micròfons de l'Obert per Vacances.
3: Obert per Vacances.

0: Abans d'entrar en matèria, però, entrem en matèria amb el que fa, pel que fa a la informació destacada de tota Catalunya. La primera parada d'aquesta ronda informativa la fem a Girona, Girona FM. Seït Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: A punt pel cap de setmana, ja.
1: Quin remei.
0: Oi.
1: Ja toca, no?
0: Ja toca. Doncs mira, si heu d'agafar transport públic, a veure què us passa, perquè la primera notícia que ens portes és dels usuaris gironins de la R11, no?, que es queixen de poca informació, tot plegat per als retards que provoca l'esvoranc de Montcada.
1: Doncs mira, de fet ens ha passat ara mentre arribàvem aquí a Girona, que ho dèiem amb un company, dèiem, sabem com arribem però no quan tornarem.
0: Yeah.
1: De fet, si ens ubiquem ahir, doncs la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien, de fet, de saber que no podien arribar amb tren a Barcelona. Els qui anaven cap al nord també estaven sorpresos i resignats en veure que els combois arribaven tard o que alguns fins i tot s'havien suprimit. Escoltem a dues de les persones afectades.
2: No ens estem al cas, però bueno, vull dir, no ens estranya, no ens estranya perquè, bueno, la informació que t'arriba aquí, uita, jo acabo d'arribar fa 5 minuts, miro't aquí, em diu, uita, trenc a les 8:58 o 53, anul·lat. Al cap de 5 minuts diu, uita, ara és estimat, i anul·len el posterior. Vull dir que, bueno, que tot plegat, lo raro és que vinguin puntuals.
3: I us han explicat que era per el que havia passat.
4: No expliquen mai res. És molt raro que te diguin alguna cosa, eh? Sempre a veure què ha passat.
3: Vosaltres està molt al cas del que ha passat a Barcelona?
4: No. Ja ens ho explicarà.
2: Ja, exacte. Qui ens ho ha d'explicar, això?
1: De fet, l'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens.
0: Doncs sí. Sens dubte, el tema ferroviari s'ocuparà un altre estiu. Jo crec que més d'una portada de l'Obert per Vacances. Va, però parlem de coses més agradables, de festivals, Sons del Món.
1: Doncs arriba la seva 19a edició amb un concert de Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses i, de moment, més de 22.000 entrades venudes. De fet, la cita s'allargarà fins al dia 10 d'agost amb una quinzena de propostes, entre les quals la de Rosana, que celebrarà 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà, Sergio Dalma, o també un concert conjunt amb Lax en Busto i Gossos. També s'han programat 5 concerts en cellers de l'Alt Empordà.
0: Música, però també poesia.
1: Home, i és que s'ha presentat la 33a edició de Nit de Poetes, que en aquest cas farà un homenatge a Quima Jaume. De fet, serà el divendres 18 de setembre, a les 9 del vespre, se celebrarà aquesta 33a edició de la ja tradicional Nit de Poetes al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, aquí a Girona.
0: Ens ho portem, 18 de setembre, ja haurà passat l'Obert per Vacances, aneu fent agenda per la tardor, que també ve de gust, clar que sí.
1: Només faltaria.
0: Seït Esbai, des de Girona, moltes, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Igualment, Núria.
0: La propera parada la fem a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També preparada pel cap de setmana?
5: Aquí tenim més ganes a cap de setmana, crec que a Girona, eh?
0: Segueix en peu, el tema de la flama de la fuita de gas. En aquest cas, per dir-nos que a la plaça de Sants de Barcelona ja s'ha pogut apagar, però va estar més de 12 hores cremant, veritat?
5: Doncs sí, recordem que la deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins ahir al migdia. Els bombers han treballat amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí la flama es va apagar i ja s'ha donat l'emergència per controlada. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha risc d'explosivitat del gas.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
5: Ara el que cal és moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació inestable i cal retirar-la. Com ha explicat González, el carrer de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
0: I anem també fent agenda amb un futur més immediat. Del 15 al 21 d'agost, festes, la Festa Major de Gràcia.
5: Doncs sí, Núria, se celebrarà, com bé has dit, del 15 al 21 d'agost, amb més de 900 activitats gratuïtes repartides al llarg dels 7 dies, amb una programació que aposta per una oferta inclusiva, amb activitats sobre feminisme i ecologia. Entre les principals novetats s'estrenarà un espai específic amb programació per a infants, adolescents i famílies, i a més, 5 carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa per primer cop en 10 anys. Segons la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, aquesta iniciativa demostra el treball conjunt entre les diferents comissions. Enguany, la festivitat donarà suport a l'Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil amb la venda de marxandatge solidari.
0: I encara una darrera notícia que ens ho parlava, que la Generalitat va confirmar ahir 4 nous casos positius de pesta porcina africana.
5: Doncs sí, tots estan dins la zona del risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i 1 a Molins de Rei. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 372 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí. Una abraçada i bon cap de setmana, companya.
5: Bon cap de setmana, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Terres a Lleidatanes o a Ulleida. Quim Gassó, bon dia.
7: Bon dia.
0: I seguim ampliant la notícia que ja veníem donant des de fa uns quants dies, en aquest cas per dir-vos que han decretat presó provisional sense fiança per al jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses.
7: Sí, la jutgessa investiga el detingut de 18 anys per un delicte d'homicidi. El jutjat d'instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Lleida va enviar aquest dijous a presó provisional, comunicada i sense fiança, al jove de 18 anys detingut amb la relació de la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La magistrada va acordar aquesta mesura després de la declaració de l'acusat, a qui han obert una causa per un presumpte delicte d'homicidi. El procés havia passat els últims 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també va ser sotmès a diversos interrogatoris. La investigació, recordem, es va iniciar el dissabte vespre, quan la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el seu gos, i la preocupació va créixer al poble quan l'animal va tornar sol i sense corretja al municipi. Poc després de les 9 de la nit, els equips de recerca van trobar el cos de la dona en un camp de panís a la sortida de Soses en direcció cap a Aitona. La víctima presentava ferides al coll compatibles amb una mort violenta i la investigació dels Mossos va culminar dilluns a la tarda amb la detenció del presumpte autor, un jove que es trobava establert al municipi de forma temporal i treballava al camp.
0: Per altra banda, us direm que Lleida tanca el primer semestre amb menys delictes, però més denúncies per incivisme.
7: I la principal conclusió és que els robatoris a l'interior de vehicles, entre d'altres, cauen a la meitat mentre creixen els delictes contra la seguretat viària. Aquest és el balanç que van presentar aquest dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant la reunió de comandaments celebrada a la Paeria. Les dades policials corresponent als 6 primers mesos de l'any indiquen que entre gener i juny s'han registrat 5.269 fets delictius, el que representa un 4,6% menys que en el mateix període del 2025. La reducció es concentra principalment en els delictes contra el patrimoni, que baixen un 9,6%, i el descens més destacat és el dels robatoris, que cau a la meitat, passant de 800 i escaig a uns 400. En canvi, els delictes contra la seguretat viària augmenten un 20%, sobretot per conducció sobre els efectes de l'alcohol i per persones que circulaven sense permís o amb documentació falsa.
0: I com a darrera notícia us expliquem que la Paeria, el Ajuntament de Lleida, ha ordenat el tancament temporal i preventiu del camp d'esport. Sembla que han trobat presència de legionel·la.
7: Correcte. La decisió es va prendre arran de les analítiques realitzades durant les auditories que l'Ajuntament impulsa després d'assumir-ne la gestió directa d'aquest mateix equipament. El consistori ha explicat que la instal·lació romandrà tancada mentre es donen a terme els tractaments, les reparacions del sistema d'aigua i els controls tècnics necessaris per garantir que les instal·lacions compleixen totes les condicions sanitàries.
0: Moltíssimes gràcies, Quim Gassó, des de Lleida. Uau. Una abraçada.
7: Adeu.
0: I bon cap de setmana.
7: Bon cap de setmana.
0: Marina Pérez Got, tu no marxes encara, bon dia.
8: Encara no, però marxaré, t'abandonaré, eh?
0: Aniràs a la platja de la Rabassada, possiblement, no?
8: Hi he anat aquest matí, ja hi he anat. Avui, abans que posin els carrers, jo ja sóc
0: la Marina ja ve banyadeta de mar, ja ve saladeta a la ràdio. Doncs hauràs vist aquest nou dispositiu que ha estrenat la platja de la Rabassada, un dispositiu acústic per ajudar al bany a les persones invidents.
8: Sí, de fet, ja és bastant visible. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segur a través d'un sistema de balises que donaran informació sonora. Abans d'entrar a l'aigua, els usuaris rebran una pulsera. Aquesta tindrà 3 botons que els orientaran a través d'àudios mentre es banyen. Fins i tot podran contactar amb el servei de socorrisme. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, diu que els usuaris hauran de fer un entrenament previ per reconèixer els sons.
9: tendrán que hacer un entrenamiento, sobre todo también auditivo, para saber identificar los diferentes tonos que puedan tener cada baliza, para que estén orientados en todo momento y sepan en qué punto están del mar, digamos. Entonces, previamente habrá que hacer un entrenamiento con las pulseras y reconocer muy bien los sonidos.
8: Aquest servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, de Tarragona, també a Cunit s'ha posat en marxa.
0: Molt bé.
8: Et sembla bé?
0: Em sembla bé. I ja?
8: No, tio.
0: Parlem de l'eclipsi, vinga,
8: va. Sí, vinc a parlar molt de l'eclipsi avui, perquè així com indica la portada del diari de Tarragona, Prades restringirà els accessos al municipi el mateix dia 12 d'agost. Només podran entrar unes 6.000 persones i tancaran carreteres i camins per evitar aglomeracions. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Cambrils disposarà de 2 aparells LangSound cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que acostaran l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva. I un últim apunt, Núria, una recerca de la Universitat Rovira i Virgili indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles.
0: És que només surten coses positives del cafè.
8: Si tu dius...
0: Ja ho dic.
8: Endavant.
0: Marina Pérez Gon, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

I arriba ara la primera entrevista de la jornada, que per ser divendres ve en forma de punt cultural. I de fet és una entrevista que té sintonia o música pròpia.

0: El passat 10 de juliol la val poder veure i escoltar i gaudir a Manresa. Tenim la sort de que demà, dissabte, ve aquí a Tarragona a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mar. De fet, si ens esteu escoltant des de qualsevol lloc de Catalunya, val molt la pena venir al festival d'estiu del Camp de Mar, no només per l'espai, també per la programació que ofereix. I, per què no, demà podria ser una bona cita. Tenim Luz Casal aquí a Tarragona presentant una gira que es diu Me voy a permitir i fa parades, un parell de parades a Catalunya, però en fi, està viatjant i rodant per tota Espanya, després comença a girar a l'Amèrica Llatina. Luz Casal, que ens va poder dedicar uns minutets per explicar-nos com està sent aquesta gira tan, tan especial.
1: Luz Casal, buenos días.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Con ganas de venir a Tarragona, ¿cómo va la gira?
2: Pues la gira va muy bien, hemos hecho ya 40 conciertos, nos queda todavía un buen número importante hasta el final del año y la verdad que muy satisfechos, tanto los que hemos hecho en España como Francia, Bélgica y Suiza, sí, muy bien.
1: ¿Para la América Latina te vas también o no?
2: Sí, en octubre. Sí.
1: Lo digo porque el disco está lleno de referencias, ¿no? Y de canciones que nos llevan para la América Latina. ¿Cómo es este Me voy a permitir? ¿Qué nos cuentas?
2: Bueno, a ver, ¿qué se puede contar de algo que te cuesta años, que te cuesta meses grabar? En fin, que están volcados ahí cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de cosas personales, cantidad de búsquedas, de sonidos determinados, hacer un álbum es siempre complejo. Cuando lo acabas tienes la sensación de haberte vaciado completamente. Afortunadamente pasan unas semanas y ya vuelves a tener como ganas de empezar de nuevo, ¿no? Pero es un álbum que tiene 5 canciones que son versiones, porque en un principio pensaba hacer un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
1: Y al final te ha quedado una cosa como muy ecléctica, ¿no? En que se ve...
2: Bueno, así soy yo. O sea, yo creo que cuando quieres expresar muchas cosas, no una temática única, tienes que hacer uso de diferentes ambientes, de diferentes ritmos, de diferentes formas, ¿no? De hacer canciones. Entonces, en eso creo que cualquiera que haya seguido mi discografía desde el principio lo he mostrado así. O sea, no se puede decir que este álbum sea ecléctico solamente, lo son los 18 anteriores, ¿no?
1: Hay un mensaje pero común en las canciones de este
2: bueno,
1: álbum.
2: siempre me gusta tener, aunque haya canciones, digamos, profundas que expresan sentimientos profundos o decepciones o lo que sea, siempre me gusta tener la sensación de que dejo la puerta abierta, ¿no? Que siempre hay como una esperanza, ¿no? No me gusta volcar nada más que las cosas, digamos, problemáticas, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay canciones optimistas o al menos, si no completamente, sigo ofreciendo una parte para que la gente se quede con buena sensación, aparte de las que haya vivido a lo largo de la escucha, ¿no?
1: Composiciones propias, también versiones que vienen a ser un homenaje, ¿no? A esas compositoras que admiras.
2: Sí, incluso a cantantes, ¿no? En el caso de compositoras, más que compositoras, autoras, sería el caso de Amalia Rodríguez, que no ha sido una mujer que haya escrito muchas letras. Y en el caso de intérprete sería la versión de Todo Cambia que hizo famosa Mercedes Sosa, sobre todo, ¿no?
1: Vaya.
2: Entonces son son maneras también de decirle a la gente que me sigue o la gente que acude a escuchar mis canciones que hay mujeres que son importantes en mi formación, ¿no? Uh-huh. Y luego pues está el respeto, ¿no? Yo creo que puedes vivir un presente muy activo, pero saber de dónde vienen las cosas, ¿no? No solo tu talento vale, está también la reflexión y el aprecio y el agradecimiento a los que han estado, y sobre todo en este caso a las que han estado uh-huh. antes que tú.
1: ¿Y en qué lugar está Carla Bruni, que es la única colaboración así en vivo de la
2: obra? Sí, bueno, Carla Bruni tiene una explicación muy clara. O sea, yo necesitaba al cantar esa versión de Charles Aznavour uh-huh. dirigida a una mujer, necesitaba que hubiera una mujer cantante. Y me parecía que además una mujer que tuviera una cierta sensualidad en su voz, y ella la tiene sin ningún tipo de duda. Y ha sido el colofón de toda la grabación del álbum, porque es muy pro, muy profesional, sí. Es muy atenta, muy educada, y estuvo en el estudio fantástica, pero fantástica. O sea que fue, como digo, el colofón, el final de la grabación, y me quedé con un muy buen sabor de boca y le estoy muy agradecida.
1: Qué chulo. Te vamos a ver con pantalones de cuero, pero también cantando cantando fados también, ¿eh? Que te va el fado muchísimo. De cuero. No lo digo porque estará tu parte más rockera, pero también es eso, te vamos a ver con canciones más delicadas, incluso cantando fados, que te encaja perfectamente.
2: Sí, verdaderamente yo creo que en este momento de mi vida el agradecimiento y la confianza que me ha dado mi perseverancia. Desde el primer álbum he grabado canciones muy distintas, canciones que para definir lo que yo soy como cantante, sobre todo, aparte de otras cosas, dentro de la música, es que he necesitado para expresar cosas distintas, sensaciones distintas, sentimientos distintos, estilos distintos, y desde el principio así lo demostré, con lo cual ahora pues tengo como una cierta gratificación, ¿no? De darme cuenta, ¿no? De manera cierta que lo que hice desde el principio hasta el día de hoy ha merecido la pena, a pesar de algunos sinsabores y algunos, ¿sabes? Como necesidades de explicarme todo el tiempo por qué haces una balada y luego haces un rock and roll, por qué no en este álbum hay menos rock y hay más no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tengo esa satisfacción, por un lado, de haber hecho hasta el día de hoy lo que me ha dado la gana, lo que necesitaba, por otro lado, y dentro de esa amplitud de registro, pues ser aceptada, ¿no?
1: Bueno, a raíz de esto que estás contando, viene muy muy a cuento con el título del álbum y de la gira, Me voy a permitir, ¿no? Es sí. Porque yo lo valgo y porque yo lo quiero.
2: Sí, no, pero que puede parecer una arrogancia, pero no. Básicamente yo lo interpreto, y así era el propósito, de una cierta ironía o un cierto sarcasmo en el título, para mostrar sobre todo en la letra que de la canción que da título, de Me voy a permitir, que hay aspectos míos que no necesariamente son los más bonitos, y que mostrarlos no me da ningún tipo de pudor. O sea, si soy macarra, en fin, puedo dejar pasar el tiempo a la Bartola y pintarme los labios y no hacer nada más, ¿no? O sea, muestro de manera muy, a mi modo de ver, muy inequívoca que se puede tener cierto, ¿sabes? Tener la cabeza alta ante ciertos defectos que por más que intentas arreglarlos no lo consigues.
1: Te sale el punto punky, ¿eh, Luz?
2: Sí.
1: Bueno.
2: Sí.
1: El punt punky de la Luz Casal, i també el delicat, que segur que els veurem en directe als concerts, ben cuidats en directe, la música per davant de tot, ens explicava en els seus concerts, en la seva posada en escena. Luz Casal, que és una boníssima excusa per viatjar cap a Tarragona, per venir demà a veure-la en concert aquí a les 10 a l'Auditori de
0: al Camp de Mart. M'ho voy a permitir. Aquest és l'àlbum que presenta, però ens ha xivat que, evidentment, hi ha cançons que les ha d'incloure, cançons clàssics, clàssiques i conegudíssimes de tota la seva carrera. I com passa en aquests casos, si visiteu Spotify, per exemple, trobareu la llista de les cançons del repertori que acostuma a presentar en els seus concerts i veureu quines són aquests grans hits que també podreu cantar. Tot i que l'àlbum darrer és molt, molt, molt recomanable, eh? També és per incorporar en el vostre repertori. Amb Luz Casal hem començat avui aquests primers minuts de l'Obert per Vacances, però ara seguim amb més qüestions i parlem sobre llengua. Parlem sobre llengua en el sentit d'un podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio, El Català Adormit, i és que sovint no ens n'adonem, però moltes vegades quan parlem, i jo ho faig molt, eh? Utilitzem paraules manllevades d'altres llengües, sovint de l'anglès. I no cal, no cal. De fet, ens ho demostren a la David Fernández i la seva col·laboradora filòloga, l'Agnès. Amb ells recordarem que és més senzill del que sembla parlar bé el català.
3: Espera, Agnès, no menges encara. Vull penjar un post abans que ens arribin les braves. Segur que interessa als meus followers, això.
4: Veig que avui vens molt connectat, David.
3: És que si no ho penjo ara, després ja no ho veurà ningú.
4: Doncs mira, si vols fer-ho en català, pots penjar una publicació, que encara que no sigui un post, també la veuran els teus seguidors.
3: Veus? Seguidors sí que la dic de tant en tant, aquesta.
4: És que funciona molt bé. A vegades ens ho compliquem nosaltres mateixos tot.
3: Doncs avui la publicació arribarà als seguidors.
4: Penja el que vulguis, però mengem-nos les braves abans que no es refredin.
3: Escolta, Agnès, com ho tens aquest cap de setmana? Quedem per fer un brunch?
4: Podem fer un esmorzar de forquilla o un esmorzar dinar, si és molt tard, en tot cas.
3: Ja, però és que això de brunch queda molt més modern, no?
4: Potser sí, però en català també sabem esmorzar tard.
3: Doncs va, dissabte, què et sembla si quedem per fer un esmorzar de forquilla?
4: I portem la gana, que això no ho ha traduït ningú.
3: Agnès, ja has vist l'story que acabo de penjar?
4: No.
3: Doncs l'he penjada ara, fa 5 minuts.
4: Jo en diria, David, una història.
3: Agnès, història? Tothom en diu story.
4: Sí, però història tothom l'entén. I no costa gens de dir.
3: És veritat. I si et dic la veritat, mai m'ho havia plantejat.
4: A vegades les paraules més senzilles són les que passen més desapercebudes.
3: Escolta, Agnès, no sé pas què passa avui. Acabo d'obrir el correu i ja m'han arribat 4 missatges dient que he guanyat un telèfon d'última generació. I això que ni tan sols hi havia participat. Tot això fa pinta d'espam, eh?
4: Doncs ja pots anar en compte, perquè, a més, en català tenim una forma més nostrada per referir-nos-hi.
3: És veritat, ho diem tan sovint que ni m'havia plantejat que també deveu una manera de dir-ho en català, no?
4: I tant, en diem correu brossa.
3: Correu brossa. Aquesta sí que està ben trobada, eh?
4: Perquè al capdavall és això, missatges que no has demanat, que t'omplen la bústia i que moltes vegades només busquen enganyar-te.
3: Ara què penso? El meu gestor de correu té una carpeta que es diu precisament així, correu brossa, clar.
4: Veus? La paraula ja hi és, només cal acostumar-nos a fer-la servir quan en parlem.
3: Doncs aquests 4 correus aniran directament al correu brossa.
4: I sense cap remordiment, tu.
3: Ni un, que per una vegada la brossa ja sap on ha d'anar. Mira, ja has vist aquest vídeo? S'està fent viral, té milers de likes.
4: A qui en canviaria una, de paraula?
3: Ja hi som. Quina paraula canviaries?
4: Els m'agrada. És una traducció que ha relat molt bé, no ho trobes?
3: És veritat. Jo ja gairebé sempre ho dic així, però mira, ara m'ha sortit like.
4: Bé, no costa massa pensar-hi. En canvi, això de viral sí que és correcte, esclar.
3: M'agrada. Mira, una vegada que dic les coses ben dites, ja toca.
4: Bé, la llengua també sap relaxar-se, David.
3: Mira aquest influencer. Recomana aquesta gelateria i hi ha cua fins al carrer.
4: Escolta, David, que no costa pas gaire dir-ne influenciador.
3: Ah, mira, influenciador, no sona malament.
4: I explica perfectament què fa.
3: Doncs mira, avui el que farem serà seguir el consell de l'influenciador.
4: Però si el gelat no és bo...
3: La culpa serà meva, llavors.
4: Exacte. Les paraules poden influir en els comportaments, però els gustos ja són una altra història.
3: Has vist aquesta samarreta? Fa molt vintage.
4: David, també pots dir que és d'estil retro.
3: Ah, retro és correcte, en català.
4: Sí, o antiga, si realment ho és.
3: No, antiga no, que el dependent encara s'enfadarà si dius que és antiga.
4: Doncs retro fa el fet i continua sonant bé.
3: Doncs va, em provo aquesta, va, que és de tipus retro.
4: David, avui no hi ha manera de decidir-nos. Què et ve de gust, una pel·lícula o una sèrie?
3: Ai, m'és igual, proposa alguna cosa. Agafa la plataforma aquella de streaming que sempre mires.
4: Sí, mira, en català està ben dit així. Només que s'ha adaptat i ho hem d'escriure a streaming amb la E al principi i un accent a la primera I tancat, evidentment, que la I sempre porta accent tancat.
3: Mira, una que encerto, que bé. Mentre vaig buscant, vaig fent scroll, és que hi ha tantes opcions que no s'acaben mai, eh?
4: Doncs pots dir que vas fent lliscar la pantalla o que et vas desplaçant pel catàleg, què et sembla?
3: És ben bé això. Fa estona que em desplaço i encara no he triat res.
4: Potser perquè tens la llista al núvol, i no pas al cloud, eh? I et surten totes les recomanacions de sempre.
3: Doncs sí, ho tinc tot desat al núvol, les fotos, els documents i ara també els dubtes.
4: Però aquests no ocupen gaire espai.
3: No, però fan perdre molt de temps a l'hora de triar una pel·lícula.
0: La Inés i el David amb aquestes converses tan divertides amb un espai, un podcast que ens arriba cada divendres per despertar el nostre català, despertar el català, així es diu, aquesta peça, aquests molts apunts informatius i útils sobre la llengua catalana per utilitzar-la correctament. Divendres vinent, més. I ara passem a altres qüestions de la nova ràdio. Marxem cap a Ràdio Rosselló. A Ràdio Rosselló tindrem un altre exemple de com l'esport pot ser solidari, i és que Rosselló acull demà dissabte a partir de 3:45 de la tarda el trofeu Cor Petit. Es tracta d'un trofeu de natació en què hi participen nedadors de tot Catalunya i que s'organitza per recaptar fons per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Una cita superestablerta al calendari de l'estiu en aquest municipi, a Rosselló. Marxem cap allà, cap a la Segrià, amb Ràdio Rosselló, i allà saludem la companya Laura Alcalde. Laura, bon dia.
5: Hola, bon dia, Núria.
0: Tot a punt? Ja tens, estàs preparada per competir?
5: Tu no! Jo crec que jo millor que m'ho miri, i faci alguna fotografia, perquè lo de
0: passa
5: nedar...
0: Passa igual que a mi, sí.
5: És molt exigent, realment.
0: És que realment és un trofeu, És que, sí, és solidari, però hi ha exigència al darrere, és una competició, com deies.
5: I jo crec que la natació és un dels esports que potser, clar, no estan en el nostre dia a dia, potser tant com d'altres, però és un esport molt exigent i que requereix de, escolta, molta preparació i sobretot molta resistència, que a mi em manca, Núria.
0: Molt bé. A veure, amb què ens ho expliques, això? Com anirà el de demà?
5: Mira, estic molt ben acompanyada perquè avui és el dia previ a aquest trofeu, com molt bé explicaves, el trofeu Cor Petit. Avui m'acompanyen, diguéssim que l'ànima mater d'aquest trofeu és el Fidel Florença. Hola, Fidel, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Tot a punt per demà?
6: Tot a punt.
5: Tot preparat, Ens acompanyen també el Macià, que el tenim aquí, el protagonista. Hola, Macià. És que el Macià està jugant per aquí fa una estoneta. Hola, Macià, què vols dir, bon dia o no? O prefereixes parlar després? Ara està una mica cansat, perquè ens han xivat que aquesta nit ha fet una mica d'acampada i la ressaquilla és el que té, Tinc el seu germà gran aquí a la vora, també, el Magí.
7: Hola.
5: Què tal, Magí?
7: Bé.
5: Preparat, perquè tu sí que nedes demà,
7: Sí.
5: Sí, i ja fa uns quants anys, no?, que hi participes d'aquest trofeu.
7: Sí.
5: I què fas? Va, explica'ns-ho. Fas aletes, no?
7: Sí, faig aletes.
5: Que es diu així ràpid i fàcil, però no és fàcil nedar amb aletes, no?
7: Ja.
5: Com ho fas, tu?
7: Bueno.
5: Primer te les col·loques, això, per començar.
7: Les col·loco.
5: I després què? Quina diferència hi ha? Ja vas molt més ràpid, no? Entenc?
7: Sí.
5: Sí, I aquí és on t'agrada, lo de la competició. A veure, anem a pams, Fidel, perquè explica'ns una mica com neix la idea d'organitzar aquest trofeu Cor Petit. Hem de recordar que, en aquest cas, el teu fill petit, que és el Macià, pateix una cardiopatia congènita, no? I a partir d'aquí una mica, doncs, us hi fiqueu dins aquest món i una mica des de, en primer lloc entenc que des de la diagnosi amb el patiment i a partir d'aquí anar convivint amb la història, no?
6: Sí, a veure, neix perquè com a club natació mena feia anys que ja fèiem un trofeu de natació clàssica, i arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons, com bé s'ha explicat a la introducció, i es feia el Menà, aquest trofeu, en els seus inicis, però el Macià viu a Rosselló i, per tant, és el seu poble i és on té els amics, on té la gent, i doncs cap aquí baix, cap a Rosselló.
5: Cap a nedar a la piscina de Rosselló, que ara fa 5 edicions que es fa.
6: 5a edició, sí, la 5a edició, no com a cor petit, un trofeu de natació a maletes, però, ostres, quin nom més bonic i més tenint i fer-ho cap a pensant amb el Macià, doncs ficar-li el cor petit.
5: Què li passa exactament perquè ho poguéssim entendre?
6: Té una tratologia de falot, són tres diagnòstics en un, i llavors doncs això, se li va tindre que reconstruir el cor només al pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé, tenia un bon pronòstic i doncs, bueno, no vam tindre que córrer al naixement a fer l'operació, i doncs això, i ara doncs, ja ho veus, no pare, no està quiet.
5: No està quiet, no pare, baixa i puja, i fa una vida relativament pròpia a la seva edat, no? Que té 3 anys, 4, perdó.
6: 4, sí, sí, fa vida normal, o sigui, no, fa les seves revisions, evidentment, perquè és un procés que doncs, durant tota la seva vida el tindrà, i haurà de tindre diferents intervencions dins la seva vida, tot, però en aquests moments està com una màquina.
5: El veiem, el veiem. Escolta'm una cosa. Clar, més enllà del diagnòstic, el que dèiem, no?, que és dur i difícil, conviviu amb aquesta història i a partir d'aquí arriba el moment en què dius, escolta'm, anem a organitzar, anem a posar-li el nom a aquest trofeu Cor Petit i anem a fer-lo solidari per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Hem de dir que la gent que s'ha inscrit per nedar, la inscripció ja és solidària 100%, els 5 euros que han pagat són tots per aquesta causa.
6: Normalment és un trofeu que sempre el fem gratuït, però a partir d'això i de tindre la idea de recaptar un fons, doncs vam ficar 5 euros de doncs, la inscripció, i tot el 100% dels diners recaptats van cap a l'associació. És igual que el club pròpiament també fa un donatiu, i si algú vol fer un donatiu durant el dia o dies previs, doncs benvinguts seran.
5: Com es prepara el trofeu per demà? Perquè demà això arrenca a partir de les 15:30 de la tarda a la piscina de Rosselló, no?
6: Sí, arrenca doncs, amb unes setmanes d'antelació, fent la proposta als clubs, invitant a clubs que vinguin, a participants, a fer publicitat, i doncs a partir d'aquí doncs això, és una cosa que els que estem al club, com jo, doncs ho portem de la mà, no ens costa res organitzar un trofeu, perquè ja ho tenim per fa molts anys i l'experiència ens porta, i és més doncs la publicitat i donar peu a que la gent doncs vingui cap aquí i participi, i sigui és un trofeu, sí que hi ha participació, sabe, i tothom va a guanyar, no? Però és obert a tothom, tothom pot participar, i està pensat perquè, com a mínim, els que participin i no guanyen el trofeu, no pugin al pòdium, s'emporta una medalla commemorativa, i fem un esport que és diferent, que és la natació amb aletes, per a qual cosa hi ha velocitat, hi ha, és molt més bonic de veure, un més espectacle, perquè, a part, hi ha una prova que no dins el trofeu, però sí que vindran els companys del Club d'Això Hospitalet, que són semiprofessionals, com aquell que diu, i ells nadaran també amb monoaleta, i llavors això és molt més espectacle.
5: Que és, és a dir, com una sirena, una monoaleta.
6: Sí, és una monoaleta, és com una sirena, i és volar.
5: Volar, pràcticament. El Macià vol dir coses. Què passa, Macià? A veure. Ah, espera, que li diu un secret a l'orella. Clar, és que les coses de... Ah, bueno. Ara tindrem una indisposició, però no passa res, cap problema. Escolta, Magí, tu nedaràs. Estàs preparat o no? T'has entrenat molt o no?
7: Sí.
5: Sí? Pues escolta'm una cosa. Explica'm ben bé què faràs demà a partir de les 3:30 de la tarda. El primer que faràs serà ficar-te crema, no? Això per començar.
7: Sí.
5: I després què?
7: Aniré a córrer.
5: Perquè, clar, hi ha moltes categories demà, no?
7: Sí.
5: Sí. I, per tant, a tu et tocarà nedar en algun moment. I què faràs? Què fas abans de llançar-te a la piscina, vull saber? Respires fons i tires o com?
7: Nosaltres primer nos esperem perquè nos diguin coses que nos tenen de dir preparats. I quan nos fiquem preparats, nos preparem tot, sí. I després, quan diuen ja, nos tirem i nadem.
5: I nadeu tot seguit? És a dir, feu més d'una piscina o hi ha algun límit o no? Com
7: no,
5: ho fas tu?
7: Encara no ho sabem, no ens ho han dit, no ens ho diran demà.
5: En aquell moment, clar. I hi ha més nens de la teva edat o més o menys de la teva edat o nenes que també neden demà?
7: Hi haurà... No hi haurà molta gent i tot. Hi haurà nens que nedaran de la meva edat,
5: sí?
7: De no la meva edat, de...
5: Grans, petits, és una mica de tot, eh?
7: De tot, sí.
5: Tu com ho portes amb el teu germà? Tu n'ets bastant conscient de que ell té aquest problema i per tant l'acompanyes i molt i estàs molt pendent, entenc, no?
7: Sí.
5: Sí, eh? Ara em deia el Fidel que fora d'antena, no? Que quan veuen algú, hi ha moltes més persones, de fet hem recollit algunes dades, Núria, que és que sí, precisament que pateixin cardiopaties sí, congènites a Catalunya entre infants i adolescents, hi ha 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita i de fet la xifra global són més de 60.000 persones afectades per aquesta patologia. Per tant, em deien que quan veuen algú que té com una mena de, no, cicatriu a la part del pit, el mateix Magí li diu: "Papa, mira, igual que el Macià, no?" O d'alguna manera identifiqueu aquesta, no, aquest tret característic del cos d'algú, no?
6: Sí, és un tret que té això, doncs, que es veu, que es veu, no? I sobretot ara a l'estiu, que tothom està a la piscina, a la platja, doncs encara es veu més, no? I doncs això, i els nens doncs ho tenen familiaritzat de casa. I quan ho veuen, te criden, te diuen ell, també.
5: També, eh? Ara m'ho ha explicat molt bé el Magí, hi ha diferents categories, ells esperaran l'ordre per llançar-se a nedar, però hi ha una gran participació. De quantes persones estem parlant? Ho esperem?
6: La veritat és que no ho sé, perquè fins l'últim moment es pot inscriure. Uh-huh. Llavors, sé que aquí hi ha gent de Rosselló que m'ha dit, jo nosaltres vindrem, d'Almenar, nosaltres vindrem, però no s'han inscrit. Els que sí que s'han inscrit és un club, el Club Natació Hospitalet, que cada any ha vingut, és dels clubs que, pues, bueno, que ens apoyen, ens ajuden i formen també de la festa, no? Perquè ells ho consideren una festa, poden vindre fins aquí, les Terres de Lleida, participar. I llavors ells venen a 25 persones, 25 esportistes d'aquest club, i després esperem que se n'arribi als 75, 80 participants.
5: Doncs una gran festa que comença cap a les 15:30 aproximadament de la tarda i sí, allarguem fins a què?
6: No, és ràpid, és una prova sí? ràpida. El que busquem és que sigui espectacle. Natació amb aletes, l'espectacle és la velocitat.
5: Per tant, llavors, hi haurà públic allà veient,
6: Hi haurà gent, que perquè s'ha fet publicitat i sempre hi ha les familiars,
5: etc. I perquè no ens enganyem, el dissabte a la tarda nosaltres què fem? Anar a la piscina? No
6: sí,
5: ens queda una altra?
6: I és això, la gent que està aquí, que no se'n va a fora, a la platja, doncs se queda aquí i és un espectacle, no? I llavors això, són proves curtes, per tant, són proves molt ràpides i que el que busquem és això, no? Que busquem espectacle, a part perquè la gent que estigui a la piscina doncs gaudeixi d'aquest moment.
5: Doncs espectacle i solidaritat, escolta'm. Rodó, Núria, crec que és una cita imperdible demà aquí a Rosselló a partir de les 15:30 a la piscina.
0: Doncs vinga, us deixo que us aneu a remullar una miqueta més. Fidel Macià, Magí Florença, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I a Laura, moltíssimes gràcies també, companya.
5: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: La Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, que ens ha proposat, ens ha portat aquesta segona entrevista tan fresqueta i, a més, tan solidària. I és una de les moltíssimes mostres que tenim arreu de Catalunya de com l'esport s'uneix amb la solidaritat i, a més, esport molt vinculat a l'estiu. Falta mig minutet per arribar, no, 3 minuts i mig, ara sí, ho hem dit bé, per arribar a les 10 del matí. Així que fem una petita parada a l'obert per vacances, però quan tornem us proposem totes rutes. De moment, la primera, cap al Castell de Tamarit, i recordeu que us preguntem també quina és la vostra sèrie ideal per veure aquest estiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Sant.

0: Al que le agrada bufar, bufar i bufar.
1: On és el vent, que el sento i no el veig?
2: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
1: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
2: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el plantejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I una persona ha resultat ferida crítica i una altra greu en un accident de trànsit a Matadepera fa tot just uns minuts. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí i a la Mútua de Terrassa respectivament i ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre n'investiguen les causes. A més, avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi de la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià.
0: Notícies en xarxa.

0: Sens dubte l'heu reconegut i és una cançó, és un tema, no? Una sintonia que és que porta bon rotllo, porta frescor i porta estiu i porta plats bruts i poques ganes de rentar-los, tot i que l'estiu es fa més agradable rentar plats, per allò de que toques aigua fresca i tot va bé. Val a dir, deixem-nos comprar cap a casa, que si part de l'èxit que va tenir Plats Bruts és gràcies a un tarragoní il·lustre que tenim aquí, que és l'Oriol Grau, que va ser guionista de molts dels capítols. Per tant, una salutació a l'Oriol, que ens l'estimem molt, i el reconeixement que es mereix. Es cobrem una miqueta cap a casa. I ara sortim cap a Cardedeu. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, com m'agrada aquesta sintonia.
0: Sí, sí, eh? L'estan fent ara, ho saps, a la tele, encara?
1: Ostres! O hem d'anar a

0: plataformes, potser, no? A plataforma sí.
1: Jo t'haig de dir que ara mateix ho miro tot per les plataformes, sí, a través de la televisió, però no sé si torna en directe o no, com que ara entres allà i vas escollint el que vols. La veritat
0: que
1: és
0: que...
1: Sí. No t'ho sabria dir, però segur que en algun moment o altre ho posen.
0: A plataforma es pot aconseguir, plataformes obertes. Sí, sí, es pot veure perfectament. A Plats Bruts és una de les sèries que no podia faltar com a recomanació de sèries d'estiu, però us estem preguntant als oients, doncs això, quina és la vostra? I què diuen?
1: Doncs mira, diuen molta cosa, així que avui la gent s'anima molt amb els àudios, així que comencem, com no, per la nostra ja estimada Pilar d'Espinavell, així que va, som-hi, que avui també camina.
0: També.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui caminant per aquí, a prop de l'Abella. A veure, les meves sèries preferides són moltes, però ara a l'estiu m'agraden una bona sèrie anglesa de suspensa.
0: Ah?
2: Sí, que no hi hagi massa sang per això, eh? Que la sang fa calor.
0: A mi m'agrada.
2: Vinga, que tingueu bon dia, bon cap de setmana.
0: Pilar, a mi també m'agraden les sèries aquestes de crims, però amables.
1: Són refrescants, eh? Sí, són refrescants, la veritat. I aquí en tinc una que, a veure, no ha sortit, havia de sortir, jo ho vaig enxampar, ja cap al tard, però ho vaig enxampar, així que ens ha enviat un àudio amb sintonia i després la seva explicació.
0: Vale.
1: Ja veurà, ja.
0: Però això no és, això no és Verano Azul? Oh, sí, no,
3: ho sento, però avui és indiscutible. Jo ja sé que hi ha molts fans de Plats Bruts, de moltes coses, però avui és Verano Azul, és el nostre moment.
1: La Maria,
0: Mare de Déu,
1: ha reivindicat. A tu et va enxampar, aquesta?
0: Sí, però no massa, perquè jo crec que és una sèrie que la van gaudir més els adolescents i jo era petitona, però sí, em va enxampar. Sí, però és mítica, és tota una generació.
1: És molt mítica.
0: Sí,
1: Son que te ha muerto,
4: Sí,
1: spoiler,
4: sí, sí,
1: no
4: l'hagin
1: vist, però bé, crec que ho sap tota la península ja. Doncs sí. I mira, si vols, et portem ara una altra de l'Aina, que aquesta és per gent més jove, però hi haurà molta gent que ho sentirà ara i es sentirà interpel·lada i dirà, va, també existim.
5: No és gaire català per part meva, però per mi la sèrie de l'estiu és H2O, les sirenes que sortien sempre a Neox, o sigui, quan era petita sempre mirava aquesta sèrie a l'hora que la feien, estava allà clavada al sofà mirant-la i tinc molt bons records, per mi és la sèrie de l'estiu.
0: Aina, d'acord totalment. No, d'acord totalment. Jo l'estic veient per culpa o gràcies a la meva filla de 15 anys. I per ella, i té aquestes vibres, diu, és que em recorda la meva infantesa. I dic, però, pare de Déu, si tens 15 anys, no pots tirar més enrere.
1: Exacte.
0: I l'estic veient i és molt refrescant, la veritat que sí. Una sèrie de nenes, de noies, adolescents, bueno, que es transformen en sirena, què vols que et digui? Pues hi ha coses pitjors.
1: Sí, exacte. Però això que dius, perquè si és que la teva filla té 15 anys, realment, segurament no seria la seva època, però com que les van revisar, o sigui, les tornen a reemetre, és curiós perquè hi ha sèries que són la sèrie de la vida de diverses generacions, i això és fantàstic.
0: Sí, és genial.
1: Sí.
0: És genial.
1: I tant.
0: Molt bé. Ai, me n'has posat per aquí algunes de més. Tenim més indicacions.
1: Sí, en tenim una altra. És, bueno, uns 40 minuts d'àudio, però jo crec que amb això ho podem allargar.
0: 40 minuts? No.
1: No, 40... No. Per aquest programa, fins demà. 40 segons, som-hi. Amb la Carme, també una fidel oient.
0: Sí.
6: Bon dia, oberts per vacances. Ah, semblarà molt clàssic.
0: Ai.
6: Però són les que a mi m'agraden. Les que estan fent ara a TV3 és Crida la llevadora. Fa moltíssims anys que la segueixo. M'encanta, el problema és que ara està tota ja capadíssima i les has d'estar en plataformes de pagament i les que jo tinc no hi són. I Escola d'Infermeria, que és una sèrie danesa, juntament amb Hotel Boramar, m'encanten. Sóc addicta a les sèries de la BBC i a les sèries de la televisió danesa. Buah, m'encanten.
1: Mira, com la Pilar d'Espinavell, més o menys també les daneses.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do, si
1: has vist, els oients d'avui
0: s'han
1: mobilitzat.
0: Molt bé. TV3 s'està especialitzant en fer sèries a l'estiu d'aquestes britàniques, no? D'aquestes clàssiques. Recordo el Doctor Martin, que ho va patar tant.
1: Ostres.
0: Fa un parell d'estius, em sembla.
1: Sí, i tant, va funcionar molt i molt bé. Sí. Són d'aquestes que veuries algun episodi potser diumenge tarda, després t'ho posen a l'estiu, i és fàcil, és senzill, és entretingut, està bé, i tu devores.
0: Et transporta també també cap a altres paisatges i altres... Et fa viatjar, diguéssim, no?
1: És com mirar el Tour de França, els paisatges, on mires sèries.
0: Sí, tal qual. Sí. Ai, sèries d'estiu.
1: No està malament, eh? Jo me les apunto.
0: Te les apuntes. Després acabem de parlar, que tindrem més inputs dels oients, més opinions, veritat?
1: Oi, tant que sí.
0: Vinga, anem-te a sortir algunes, també. Molt bé.
1: Ànims.
0: Fins ara, Enric, moltes gràcies. Confirmen per aquí els companys de producció, que estan molt atents, que diu que Plats Bruts no, que no s'està emetent actualment en televisió pròpiament, però que sí a la plataforma 3CAT. En plataforma sí, en televisió no. Plats Bruts, una sèrie sempre molt recomanable d'entre les moltes que hi ha per veure durant l'estiu. Fresqueta i animada. Volem més recomanacions de sèries i és el que us estem demanant, que participeu. Abans de tancar programa farem una darrera lectura o àudio dels vostres missatges. Però ara anem a buscar una mica més d'informació i més idees sobre sèries que us volem recomanar a través d'aquest reportatge que es porten des de Ràdio Tordera. La companya Clàudia Icart.
4: Benvinguts i benvingudes a les recomanacions de sèries per veure l'estiu d'aquesta setmana. Avui, totes les recomanacions són del gènere de comèdia i del sitcom, perquè són les que millor s'acompanyen a l'estiu. Per qui no sàpiga què són les sèries sitcom, en faré un petit resum. Són característiques per tenir els mateixos personatges principals i els mateixos escenaris. Els protagonistes sempre són un grup fix i les històries passen gairebé sempre en els mateixos llocs. Són capítols autoconclusius i curts, solen durar entre 20 i 30 minuts. Encara que hi hagi trames que avancen al llarg de la sèrie, el problema principal de cada capítol es resol abans que s'acabi. L'humor neix de la situació. A diferència d'altres comèdies, els acudits no surten del no-res, sinó de posar uns personatges en personalitats molt marcades i oposades en situacions quotidianes o absurdes que xoquen entre si. Fa calor i no volem preocupacions, i les sèries que us recomanaré són perfectes per passar l'estona i sobretot per riure. La primera recomanació és la més clàssica de l'humor català, Plats Bruts.

Per qui no sàpiga de què tracta, són dos personatges principals, en David i en López, que comparteixen pis a Barcelona. Sembla aparentment normal, però aquests dos personatges han de saber conviure un amb l'altre, perquè són molt diferents. En López és un locutor de ràdio fracassat, hipocondríac, carrepa, pessimista i amb molt mala sort a la vida i en l'amor. En canvi, en David és un nen de papà, estudiant d'art dramàtic, consentit, egocèntric, fantasma i que es creu irresistible. La sèrie no es limita a ells dos, sinó que s'expandeix amb els veïns i amics que tenen. La Emma és la veïna hippie i ecologista. És la xicota intermitent d'en David i l'objectiu amorós secret d'en López. La Conxita Carbonell és l'assistenta de la família d'en David, encarregada de netejar i de fer les feines del pis de lloguer. En Pol Requena és el cambrer del cafè Maurici i company d'estudis d'en David. La Mercedes és la cap de l'emissora de ràdio on treballa en López. I en Ramon Zamora és el company d'estudis d'en David, un noi molt tímid i amb greus problemes per relacionar-se. La primera emissió es va fer el 1999, però gràcies a com aquesta sèrie reflectia la societat catalana del moment, des de l'humor s'ha seguit emetent. Podríem dir que és la sitcom catalana que equival a Friends als Estats Units.

que és una altra de les recomanacions que porto avui. Com molt bé diu el nom de la sèrie, Friends és un grup de 6 amics i amigues. En Ross, la Rachel, la Mònica, en Joey, en Chandler i la Phoebe, que viuen a Nova York. Es pot veure que són molt units i la sèrie relata tot tipus de problemes pel que passen tots aquests personatges, ja siguin personals, amorosos, professionals, familiars, tot el que et puguis imaginar. Però encara que tinguin problemes, ho relaten d'una forma molt còmica, que és inevitable no riure. El millor d'aquesta sèrie és que són episodis curts, que si tens pressa en veus un i ja, però que si tens temps pots fer una marató de Friends. La primera emissió es va fer el 1994 i encara que sigui una mica antiga, no passa de moda i tots els teus acudits segueixen fent riure. Seguint aquesta línia, una altra sitcom molt recomanada és The Office.

El nom torna a donar pistes per on anirà la sèrie, ja que tracta de les persones que estan a una oficina. Aquesta té diferents departaments, però el principal objectiu de l'oficina és vendre paper. Sí, sí, paper per escriure. Els empleats intenten fer la seva feina, però normalment hi ha alguna cosa o persona que els impedeix. Com el seu jefe, en Michael Scott, que amb el seu sentit de l'humor normalment dolent es fa fer reunions, activitats i moltes altres coses. El millor són les reaccions dels empleats, que sovint estan en contra del que els fa fer el seu jefe. La peculiaritat d'aquest sitcom és que és un fals documental, en què els personatges miren a la càmera, fan entrevistes individuals i actuen com si un equip de gravació real els estigués enregistrant el seu dia a dia a l'oficina. En Jim Halpert està al departament de vendes i és molt intel·ligent. Té un encant natural i combat l'avorriment de l'oficina fent bromes pesades en en Dwight. I li agrada la recepcionista. La Pam Beasley és la recepcionista de l'oficina, que al principi de la sèrie està compromesa amb un treballador del magatzem de l'oficina, però a mesura que va passant la sèrie se n'adona de que no vol estar amb ell i comença a sortir amb una altra persona. És molt artística i amable, i a mesura que va descobrint el que realment vol a la vida, va guanyant seguretat en si mateixa. En Dwight Schrute, aquest també està en el departament de vendes i és el millor del seu sector, ja que és molt obsessiu i li agraden molt les regles. A més de treballar a l'oficina, té conreus de remolatxa i la seva peculiaritat és que viu per la seva lleialtat absoluta en en Michael. En Ryan Howard és el becari ambiciós i pretensiós que passa de ser el nou de l'oficina a un executiu de l'empresa, però que no sembla el que aparenta, ja que acaba sent un hipòcrita total. L'Andy Bernard, un venedor insegur d'alta classe, obsessionat amb la seva etapa universitària i amb una necessitat incontrolable de cantar a capella. L'Angela Martin és la comptable ultracatòlica freda i jutjadora, que estima els seus gats per sobre de qualsevol ésser humà. En Kevin Malone és el comptable que només pensa en menjar i fa la feina amb el mínim esforç possible. L'Oscar Martínez és el comptable intel·lectual i racional de l'oficina. L'Stanley Hudson, el venedor que sempre està de mal humor i que viu exclusivament per la seva jubilació i el dia dels dònuts de franc. La Phyllis Benz és la venedora dolça i aparentment innocent, que no dubta a treure les ungles quan se la provoca. En Clint Barton, el misteriós encarregat de qualitat del que ningú sap exactament quin és el seu passat. La Meredith Palmer és la representant de relacions amb proveïdors. És amant de la festa i de beure i no té cap mena de filtre ni vergonya. La Kelly Kapoor és la responsable de servei al client. És addicta a la xafarderia, la cultura pop i té una relació sentimental completament tòxica amb en Ryan. I per últim, en Toby Flanderson és trist i resignat. És responsable de recursos humans. És l'objectiu constant d'odi racional d'en Michael. I en Michael, que és el jefe de tota l'oficina. Té el cap ben intencionat, però és un desastre. Busca desesperadament l'afecte i l'aprovació dels seus empleats. I per últim, Brooklyn Nine-Nine.

0: Una sitcom que passa a una comissaria de policies. La sèrie comença que a la comissaria es canvien de capità i arriba en Raymond Holt, un home molt seriós i recte que arriba per posar ordre. Això fa que xoqui amb en Jake Peralta, el detectiu estrella de la unitat, que és un geni resolvent casos, però és completament immadur i no fa cas a les normes. A partir d'aquí, la sèrie narra com tot l'equip s'adapta a la disciplina del nou cap de policia mentre resolen crims a Brooklyn i es converteixen en una gran família. Els altres empleats de la comissaria 99 inclouen la detectiu Amy Santiago, la companya competitiva, sobretot amb en Jake, la detectiu Rosa Díaz, una companya de feina dura i reservada, el detectiu Charles Boyle, el millor amic d'en Jake, el sergent detectiu Terry Jeffords, que recentment va ser apartat del treball de camp després del naixement de les seves bessones, i la Gina Linetti, la sarcàstica administradora de la comissaria. Doncs fins aquí les recomanacions de sèries per veure a l'estiu d'aquesta setmana. Espero que us hagin agradat i que si les mireu, no pareu de riure i que passeu una bona estona. Adeu!
1: Clàudia Icar, adeu des de Ràdio Tordera. Acompanya, a veure, que recapitulo, la Clàudia ens ha presentat, ens ha recomanat Plats Bruts, Friends, The Office i Brooklyn Nine-Nine. Com veieu, a mi m'ha quedat molt clar, els personatges, el desenvolupament dels personatges, la seva personalitat, són clau a l'hora de que les sèries funcionin i ens facin riure. És el reportatge del tema del dia i és la pregunta que us fem. Quina sèrie ens recomaneu per aquest estiu? Vinga, va, que seguim endavant amb més recomanacions. Ara anem d'excursió.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Moment ara de calçar-nos bé per anar de ruta a la muntanya. Avui marxem cap a Montblanc per conèixer una ruta molt estimada pels montblanquins i montblanquines. El Josep Ardila, de Ràdio Montblanc, ha pujat fins a l'ermita de Sant Joan per descobrir-nos les meravelles d'aquest espai natural i patrimonial. L'ermita de Sant Joan, que és un indret a 700 metres d'altitud, des d'on hi ha les millors vistes de Montblanc i de la Conca de Barberà. Avui al nostre podcast de muntanya descobrim aquest racó de Montblanc, ple de natura, d'història i de tradicions.
3: Ei, Oriol, Raquel, com esteu? Avui pujo a Sant Joan per fer un reportatge i m'agradaria saber, vosaltres que hi pugeu cada matí, que comenceu el dia des d'allà dalt, per què és tan especial, per què és tan bonic l'entorn de l'ermita de Sant Joan. Va, espero el vostre àudio. Adéu!
4: Bon dia, són les 6:47 del matí del dia 22 de juliol del 2026 i estem un dia més, doncs, a l'ermita de Sant Joan, un lloc increïble pels montblanquins i montblanquines, que gràcies, doncs, a una gent altruista, els ermitans de Sant Joan van decidir recuperar, i que avui és un lloc, doncs, no sé si de peregrinatge, un lloc de pau, un lloc on molta gent hi troba, doncs, aquest sentiment, no?, aquesta tranquil·litat. És un lloc increïble i que no hi ha millor manera de començar el dia que a veure sortir el sol des d'aquí dalt.
5: La veritat és que és xulo, no?, perquè, no sé, puges allà dalt i és el que et deia, no?, pues, tu estàs allí, que sé, sol o qui sigui, no?, i no pots arribar a no pensar en res, però a baix tot continua passant, independentment de com estiguis tu a dalt o no. I a més, clar, com que hi puges cada dia i al llarg de tot l'any, pues, veus, pues, a l'hivern pots pujar que és de nit i continues baixant que és de nit, després, pues, puges de nit i es fa dia dalt. Apa, que vagi bé.
3: Hi ha indrets que formen part del paisatge i n'hi ha d'altres que formen part de l'ànima d'un poble. L'ermita de Sant Joan, situada a 700 metres d'altitud, és una d'aquestes. Enfilada damunt la muntanya que vigila Montblanc des de fa segles, aquest indret no és només un mirador privilegiat sobre la vila i la Conca de Barberà, sinó també un espai carregat d'història, de tradicions i de records compartits. Avui pugem fins a Sant Joan per descobrir per què aquest racó continua sent un dels llocs més estimats pels montblanquins i montblanquines i també per gent d'arreu del món, que hi puja cada any. Estem ja als peus de l'ermita de Sant Joan, hem fet el camí i hem arribat fins aquí dalt, i estem molt ben acompanyats, amb la Núria Griso, ella és tècnica de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Núria, què tal?
6: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya el Josep Sanahuja, dels ermitans de Sant Joan, que ara us explicarem qui són i quina feina fan. Josep, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Acabem d'arribar, Núria. Quin és el recorregut que hem fet? Quants quilòmetres? Quin desnivell hi ha fins a pujar aquí dalt a Sant Joan?
6: Mira, a l'oficina de turisme tenim diverses rutes marcades. Wikiloc és l'aplicació que fem servir per marcar aquestes rutes. I aquesta comencem des del complex esportiu de Montblanc i són uns 6 quilòmetres anar i tornar. Per tant, són 3 de pujada, 3 de baixada. La tenim marcada i l'hem fet aquest matí també des del camí del Targa i després baixem pel bosc de Gorrines perquè d'aquesta manera també és circular i fem doncs, que tingui més atractiu i que la gent conegui una mica més tota aquesta zona. L'alt desnivell són uns 350 metres, és de fàcil, no té gaire dificultat, sí que hi ha desnivell, això sí, perquè arrenca ja tot és pujada, però vaja, que poden fer famílies, excursionistes, vull dir que la fa una mica gent de tota manera.
3: És potser un dels llocs més especials pels montblanquins i montblanquines, dalt a l'ermita de Sant Joan. Pels turistes també us agrada pujar aquí dalt i veure... Clar, nosaltres estem ara aquí dalt, encara no estem dalt de l'ermita, però des d'aquí ja veiem, vaja, unes vistes de Montblanc i de la comarca espectaculars.
6: Sí, hi ha gent que ens demana sobretot també llocs no, que puguis tenir doncs, vistes panoràmiques i, de fet, juntament aquesta amb el Tossal Gros, són les que millors vistes ofereixen també no, de Montblanc i part de la comarca. Per tant, sí, és sens dubte una de les més consultades, de les que més recomanem a l'oficina de turisme.
3: Escolta'm, estem arribant i aquí hi ha una campana que diu la tradició que aquesta campana s'ha de tocar, Josep.
7: Ben bé, no és una campana, com ho pots veure és un tope de tren, no?, que es deia abans. La tradició vana és que el primer, si per exemple arribem un grup de 3 persones, el primer tocarà un cop, el segon tocarà 2 cops i el tercer en farà 3. I això és el que farem ara tot seguit, no?, perquè hem pujat 3.
3: I així anunciarem que hem arribat a Sant Joan, no?
7: Exactament, així ens podem dir que som ja a l'ermita.
3: Doncs vinga, ho fem, toquem la campana, el batall o com ho diguem, sí?
7: Endavant, vinga. Tirem.
3: I com que jo sóc el tercer, a veure, ho tocarem així. I així anunciem que ja estem dalt a Sant Joan. Pugem cap a l'ermita o què?
7: Endavant.
3: Ja som dintre de l'ermita, només entrar... Trobem a la nostra dreta la capella de Sant Joan. I jo crec que aquí, Josep, és un bon lloc per explicar qui sou i quina és la feina que feu als ermitans de Sant Joan, que, perquè quedi clar, no és que no viviu aquí, no sou ermitans que viviu a l'ermita, però feu una feina importantíssima.
7: Bé, important o no important, no ho sé. Fem una feina que ens agrada i és una conseqüència de tal com estava l'ermita. L'ermita de Sant Joan sempre ha sigut un referent per Montblanc, i abans de l'any 93, del 1993, estava realment en un estat deplorable i pràcticament era ruïna, no? Només quedava, perdó, la paret del davant. Tot el que era l'estat de dins estava tot caigut. Llavors hi havia una agrupació, bueno, hi havia 3 persones aquí a Montblanc que van crear el grup dels estrams, que repassaven les ermites de la comarca i van fer com un... van crear com un grup i parlaven de Sant Joan com a punt referent. I ells van ser els que van decidir o van dir, ostres, és una pena tindre l'ermita d'aquesta manera. Hauríem d'intentar de fer alguna cosa per tirar-lo endavant. I ells van començar a engrescar gent montblanquina, que tothom ens estimàvem i ens estimem l'ermita, i a partir d'aquí van començar a pujar els dissabtes, al principi pujant el material a coll perquè no hi havia camins, i després quan se van començar a fer les pistes a través de les pistes, amb 4x4, i al cap de 33 anys l'ermita està consolidada, tenim l'ermita més o menys com estava abans, i és un lloc que és de pas i referent a la nostra comarca.
3: Això diem que és una ermita, no un refugi, però la gent s'hi pot quedar a dormir, no? També s'hi queden gent a dormir aquí a l'ermita.
7: Sí, hi ha molts grups de cau, principalment, i gent particular que també ens ho demanen, de vindre a passar les nits o un cap de setmana, no? No és un refugi, sinó que és una ermita. Tenim aigua, que la pugem cada setmana de Montblanc i les tenim en uns dipòsits, vol dir que a la cuina sempre hi ha una xeta que raja aigua i és aigua potable pujada de Montblanc, i els mesos d'hivern que ha plogut i tenim suficient aigua, hi ha una font a baix, com he comentat abans, que raja aigua.
3: I aquí també hi ha dos moments molt especials aquí dalt a Sant Joan, Josep. Un és per Nadal i l'altre, evidentment, per Sant Joan, no?
7: Sí, efectivament. La tradició, la nostra tradició, mana que hi ha dos dates a l'any que són claus. Són els dos solsticis. Un és el solstici d'estiu i l'altre el d'hivern. El solstici d'estiu, el dia 24, pràcticament el dia 24, que és Sant Joan, aquí dalt doncs se celebra a primera hora del matí una missa i llavors els ermitans fan conviden a tot el poble de Montblanc i el qui vulgui de fora a un esmorzar popular, no? També els darrers anys també arriba aquí la cursa que fan de Montblanc, que pugen els corredors i acte seguit es procedeix al canvi de la senyera. La senyera que tenim al mirador és una senyera que està del dia 24 de juny fins al dissabte abans de Nadal, que és l'altra festa que fem els ermitans. També recordar que el dia 24, la nit del 23 al 24, l'ermita s'il·lumina commemorant la foguera que antigament s'encenia al mirador, que era l'inici, quan s'encenia aquesta foguera, era l'inici o la senyal perquè totes les fogueres de la comarca fossin enceses a la nit de Sant Joan.
3: I ara ja som dalt al mirador i el que veiem és aquí una roca on amb unes rajoles es veu, vaja, els pobles, els noms dels indrets que des d'aquí dalt es veuen. I clar, tenim aquesta imatge molt característica, no, Núria, de la senyera, d'aquesta roca tan característica i, vaja, Montblanc als peus.
6: Clar, aquesta roca de Sauló, que és aquesta roca vermellosa, que és molt característica, també coneguda com la roca de la foguerada, que és el que explicava el Josep abans, no? Com es feien doncs, aquí les fogueres. I clar, i als peus tens part de la comarca, veus des de municipis doncs, això com l'Espluga, Blancafort, Barberà, Montblanc, etc., no? I tot l'entorn natural, que és fantàstic.
3: I una de les coses que fa la gent, Josep, és quan puja a Sant Joan, deixa constància que ha pujat a Sant Joan, no?
7: Efectivament. Aquí al costat de la senyera trobareu que hi ha un recipient on hi ha dins un llibre. Aquest llibre és el llibre de l'excursionista, on poden escriure, dibuixar les seves experiències i el que realment han sentit quan hem pujat aquí dalt a Sant Joan.
3: Us sembla que acabem deixant constància que hem pujat a fer aquest reportatge de la Sant Joan? Ho podem deixar escrit per la gent que, vaja, que agafi un llibre? Obrim aquesta caixa i ara obrirem la llibreta i ho escriurem. I perquè en quedi constància, hem escrit que aquí als peus d'aquest mirador, que aquest matí hem pujat a Sant Joan amb Ràdio Montblanc, els ermitans i l'oficina de turisme, per explicar a qui no ho coneix aquest indret meravellós i estimat pels montblanquins. Aquest reportatge s'emetrà al programa Obert per Vacances de la xarxa. Montblanc, ermita de Sant Joan, 22 de juliol de 2026.
1: Que xulo deixar constància escrita també de que hem fet aquest reportatge, ho ha sentit tot Catalunya, i allí estem amb el Pepe Ardila de Ràdio Montblanc, justament a l'ermita de Sant Joan. Gràcies, Pepe Ardila. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb una connexió en directe, i és que no s'ha perdut, no, l'hem trobat, l'Eduard Virgili, però cada dia és un risc, és un repte trobar-lo, perquè no sabem mai on és i què fa. Apropet del mar, com passa quan estàs a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
8: Bon dia. Mira, sóc en un castell mil·lenari.
1: En un castell?
8: Durant segles... En un castell.
1: Oh,
8: sí.
1: Ara t'he imaginat
8: durant
1: medieval.
8: Segles...
1: Sí.
8: Jo no. Jo vaig amb la indumentària habitual, a la que ja em coneix el personal. Mira, en un castell que durant segles va ser una fortalesa defensiva, després una residència senyorial i escenari també de grans històries, i que ara comença una nova etapa per acostar tot aquest patrimoni a la ciutadania. Sóc el castell de Tamarit. Tu hi has estat mai?
1: Sí, he estat per fora. Dintre t'he de dir que no, tot i que s'han fet mil recreacions històriques, que no he pogut anar-hi mai, per dintre no hi he estat, la veritat, però només per fora ja és preciós, ja t'imagines tot un escenari de pel·lícula.
8: I tant, és un dels conjunts medievals més emblemàtics del litoral tarragoní, un lloc privilegiat, domina la desembocadura del riu Gaià i el Mediterrani des de fa més de 1000 anys, un espai que ha estat testimoni de guerres, atacs pirates, nobles, comerciants, artistes, personatges il·lustres, i des de fa uns mesos, ho dèiem ara a la presentació, ha començat una nova etapa obrint les portes al públic per oferir visites guiades, activitats culturals i altres experiències. Tot això amb una clara voluntat de recuperar el vincle amb el territori. I a qui ens acompanya és el portaveu del Castell de Tamarit, Joan Anton. Molt bon dia i gràcies per rebre'ns.
9: Molt bon dia, un plaer.
8: Molta gent coneix el Castell de Tamarit, com ara deia la Núria, perquè l'ha vist a la platja, però fins fa poc ningú no hi podia entrar, o gairebé ningú hi podia entrar. Què ha canviat aquests darrers mesos?
9: Bé, ha canviat la propietat. Abans hi podies entrar si t'hi casaves, i ara doncs hem decidit obrir-lo perquè la nova propietat, la família Trilles, persones vinculades a Tamarit, doncs amb aquest sentiment de Tamarit, perquè Tamarit, la primera cosa que hem d'explicar és que havia sigut un municipi i la família Trilles havien nascut els seus antepassats al municipi, doncs tenen aquesta voluntat de que s'hi pugui visitar, no? Perquè antigament era un poble.
8: Per cert, ara que has parlat de casaments, aquí s'hi va casar Andrés Iniesta.
9: Sí, senyor, possiblement el més il·lustre o el més conegut, vaja. Sí, sí.
8: I ara continueu fent casaments.
9: I ara continuen fent-se casaments, molts d'internacionals, també de nacionals, gent de tot el món.
8: Tan mediàtics com aquest de l'Iniesta?
9: No tant. Bueno, alguns venen que nosaltres no els coneixem, però els coneixen al seu país, no? Alguns cantants alemanys o indis o americans, persones que venen que sí que són coneguts i es fan casaments varis dies entre setmana, també, eh?
8: Escolta, recupero el fil de l'entrevista. Ha sigut un petit parèntesi lúdic, això de l'Iniesta. Parlaves de la família Trilles. Quin projecte hi ha al darrere amb aquesta nova propietat?
9: Bueno, per un cantó, consolidar l'edifici, que déu-n'hi-do, com tu comentes, és un vestigi. Són 2 hectàrees, amb la part més noble, més coneguda, on està la torre, però després també als voltants, perquè aquí van arribar a haver 80 cases i vivien i van arribar a viure 300 persones, per tant, és un espai força gran. Doncs un projecte a llarg termini, vull dir, ens contemplen 1000 anys d'història i tampoc volem fer les coses corrents. Recuperar també la memòria del seu gran morador, últim gran morador, que és la família Diring, una família de noble industrial americà que des de l'any 1915 fins l'any 1988 doncs ocupa el castell i que, bueno, doncs recrea moltes històries.
8: Qui era aquest personatge? Qui era Charles Diring? I què va representar per Tamarit?
9: Doncs aquest Charles Diring era una mica el Jeff Bezos o l'Elon Musk d'aquell moment, no? Vull dir, aquest senyor és, juntament amb John Deere, el líder de l'agricultura, de la mecanització de l'agricultura als Estats Units, quelcom que ens arribarà més tard, diguéssim. Són els inventors de les cosechadores, els inventors de les diferents maquinàries que permeten transformar l'ús de l'agricultura en base als animals a treballar les màquines. Doncs seria, diguéssim, el seu homòleg, ara és totes les persones vinculades a la tecnologia, no? La tecnologia electrònica o digital. Doncs un senyor que té molts diners, que té una segona residència, és de Chicago, que té una segona residència a Miami, i que hi ha un moment que decideix fer-se una tercera residència a Sitges i recrear el palau de Maricel, recreant molt d'art hispànic, no? Es crea un petit, qui ho conegui ja ho sabrà, però és un petit poble espanyol a Sitges, a tocar de mar. Aquest senyor era de Chicago, Chicago no té mar, té un gran llac però no té mar, però era un gran apassionat de la mar, per tant totes les seves residències estan al costat de la mar, Miami, Sitges, i després coneixerà, juntament de la mar, de la mà d'una persona il·lustre catalana, en Ramon Casas, el pintor, coneixerà Tamarit, que està abandonat des de fa dècades, i el comprarà i es dedicarà a restaurar-lo com a mansió. O sigui, això de ser una fortalesa, com has comentat abans, medieval, ha d'esdevenir un poble, un municipi independent, teníem Altafulla, Tamarit i Tarragona, doncs acabarà sent una mansió, una mica a l'estil d'aquestes sèries que veiem ara.
8: I és tal com es conserva dia d'avui o no? O hi han hagut canvis?
9: No, sí, és tal com es conserva. El que nosaltres tenim és el que abans de la família Trilles, entre els Diring i la família Trilles, l'any 88 ho compra una família de Barcelona, però la seva visió ha sigut de mantenir exactament l'estat del castell, que principalment actualment és com estava la mansió d'aquesta família, no? I és això el que visitem, no? Visitem els vestigis que hi ha històrics, però principalment el que queda és la residència Diring amb 10 habitacions i després part de les seves obres d'art que estaven a Maricel o que es van comprar especialment per Tamarit.
8: És impressionant. On som nosaltres ara? Això és el pati?
9: Sí, ara estem al jardí romàntic que crea en Ramon Casas i en Miquel Utrillo, que era una altra persona, i en Santiago Rossinyol. Són tres persones que són els que li faran la casa amb aquest senyor, perquè aquest senyor només venia 5 setmanes l'any i a més venia amb vapor. Estem parlant de l'any 1915, per tant tardava quasi tant en traslladar-se que en gaudia el temps aquí, no? Tardaven com a 10 dies en arribar. I estem als jardins que li generen, no? Uns jardins que després s'han desenvolupat per poder fer els casaments.
8: Tot castell té la seva llegenda. El castell de Tamarit també?
9: Bé, bueno, va vinculat molt a Altafulla, com saps, no? Vull dir, el castell de Tamarit està molt vinculat a la llegenda de les bruixes. El camí de les bruixes comença amb aquesta platja preciosa que tenim aquí, que National Geographic ens diu que és una de les més boniques de la Mediterrània, la Cala Jovera, que és una cala de pirates, i que també està vinculada al camí de les bruixes, que arranca aquí i acaba al castell d'Altafulla, no? Aquestes llegendes que encara quan venen algunes persones grans m'ho diuen amb certa por, de que des de petits els deien, no t'apropis al camí de les bruixes per la nit perquè escoltaràs veuetes i veuràs llumetes, no? El que podien a lo millor veure eren els seus veïns o
8: els contrabandistes, també.
9: Que eren els contrabandistes, vull dir, en una època difícil, i estem parlant que això és ben recent, doncs en una època també, l'època franquista, doncs hi havia molt d'extraperlo. Llavors, a vegades el teu veí estava fent contraband de tabac i tu no ho sabies, no?
8: Aquí també hi ha una església romànica, Santa Maria de Tamarit, considerada també una de les més antigues del territori. Quin paper tenia dins d'aquest conjunt monumental?
9: Correcte. Doncs sí, estem parlant de l'any 1000 aproximadament, que es funda Tamarit, el primer vestigi, diguéssim, que va vinculat a la defensa, en un moment de reconquesta, no? Hi ha un moment històric, per fer-ho les coses senzilles, que Altafulla és cristiana i Tarragona és musulmana, no? Llavors hi ha una frontera, que és la del riu Gaià, i es creen aquests castells del riu Gaià, que n'hi ha que fins a 40, començant des d'aquí, que aquest és el que es toca al mar, i després tenim Santa Coloma de Caral a l'interior, i i m'he perdut.
8: Et preguntava per l'església.
9: I l'església, perdó. I llavors, això comença l'any 1000, i l'església, més o menys cap a l'any 1100, es crea aquesta església, que és una església, la primera església romànica. I és una església una mica que formarà, tindrà una funció una mica catedral, salvant les dimensionant el que vull dir de la paraula catedral, del Baix Gaià, vull dir, curiosament, i això es veu amb el seu altar, perquè no només té la imatge de Santa Maria, que és la patrona del municipi, vull dir, les festes de Tamarit, fins a mitats del segle XIX es celebren el 15 d'agost, sinó que a més té diferents sants dels pobles del voltant, té els sants de la Riera, dels sants de la Nou, els sants de Vespella. Per tant, si algú volia fer una festa grossa, tot i que potser hi havia esglésies al seu poble, tot i que hi havia un moment que no n'hi havia, però si algú volia fer una festa grossa, es desplaçava fins aquí per casar a la seva filla o fill.
8: Curiós, Joan, escolta, si algú ens ha estat escoltant des d'arreu de Catalunya, fa turisme per aquí al Camp de Tarragona i desitja venir a conèixer el castell de Tamarit, on l'adreces, on pot reservar entrada?
9: Ben fàcil, castelldetamarit.com.
8: Queda dit. Núria, ja ho veus, tu que deies en començar, que no hi havies entrat mai, que sempre et quedaves a la porta, tret d'algun casament que potser havies pogut accedir, castelldetamarit.com, la manera en què podràs descobrir tot això que ens ha avançat avui en Joan Anton.
1: M'ho apunto, i d'aquest estiu no passa. Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, moltes gràcies.
8: Que vagi bé, a reveure.
1: I ara vinga, va, que us oferim una altra proposta. Això és un no parar, I en aquest cas us recomanem sempre que durant l'estiu deixeu fora les pantalles, que us reuniu família, amics, al voltant d'una taula, si pot ser, i ho feu per jugar a un joc de taula. Des de Girona FM ens en donen unes quantes opcions.
10: I I és moment de fer repàs d'uns quants jocs per aquest estiu i ho fem amb probablement una de les persones que més en saben de jocs de taula i és el Pau Regincós de Ludus Mundi. Bon dia i bona hora.
11: Bon dia, aquí estem.
10: I em sembla que ens portes un bon munt de recomanacions, almenys com a mínim 5.
11: Sí.
10: Parlem dels 5 jocs a tenir en compte per aquest estiu.
11: Sí, t'he portat 5 propostes molt divertides per poder aprofitar per totes les edats, tots els gustos i per aquestes vacances d'estiu poder-les disfrutar amb família, amb amics i a tot arreu.
10: Comencem per viatges.
11: Sí, si et trobes que viatjaràs, aniràs amb cotxe o així, t'he portat aquesta gamma de jocs que ha tret ara recentment l'Udilo. Són 3 paquetets petits, vale? Podeu començar Lógicamente, Golpe de Genio o Criminalmente. Són jocs de cartes ideals per portar a sobre i, per exemple, si fas un viatge amb cotxe, els passatgers de darrere o fins i tot el conductor pot anar escoltant també. Són targetetes amb reptes de pensament de lògica, no? Alguns et fa retos de fer la seqüència, de veure què li falta, no? I et va llegint. Les targetes tenen una cara. L'explicació era el repte que tens i a darrere hi ha les solucions. En el de Golpe de Genio doncs, tens 50 reptes de pensament lateral, de com llegir una targeta, no?, i pensar lateralment com creus resoldre aquell enigma, aquella cosa, no? I els casos de Criminalmente sí que necessites més espai potser per anar posant les targetes, el cotxe de darrere o el tren o el bus, tenen les taules aquelles, pots anar desplegant les targetes, però tots són jocs que pots llegir en veu alta i tots els que estan escoltant poden dir la seva o intentar trobar aquella lògica, no? Són reptes fàcils, targetes grosses, fàcils de portar a la cartera allò al bolso tot arreu, que segur que fa la delícia dels que els agrada aquest tipus de jocs de lògica.
10: I segur que tens alguna coseta per anar a la piscina o a la platja.
11: Sí, piscineros, modes d'ara, 6-7. Qui no fa 6-7 i tu li fas un nano el gest així a les mans i els atens allà, què és això, un joc de 6-7, com pot ser? Doncs Innova ens porta el joc 6-7, un joc de cartes, senzillet, fàcil, hi ha 67 cartes, val? Poden jugar aquí tots al voltant de la taula i són cartes que tenen els números 6 i 7, amb diferents fondos a la part de darrere, llavors fem els pilons, repartim els pilons de cartes i cada torn girarem una carta al mig. Quan algú vegi que el fons de les cartes 6 i 7 són del mateix color, val? Per exemple el color blau, pot posar ràpid, fa el gest de 6-7 amunt i posa ràpidament la mà a sobre de les dues cartes que són la parella, per quedar-se-les. Val? És un joc d'aquests frenètics, de velocitat de veure reacció, ostres, un 6 i un 7 amb el mateix fondo, doncs 6-7, pum. Llavors hi ha unes cartes d'acció també, que si surt la mà has d'anar ràpid a posar la mà, o fer el gest i agafar les cartes. Un joc piscinero ideal per portar a la platja també sobre la tovallola. En un moment despleguem les cartes i és un joc de moda, doncs qui no coneix el 6-7, doncs posar-ho en pràctica.
10: Saltem cap als jocs en família, perquè si no m'equivoco tenim dues propostes.
11: Sí, allò que has dinat, no? Sobre taula, treus un joc, a vegades tens l'avi, la iaia, no? Gent gran que dius, ostres, jo conec el domino, peces així, o un joc així senzillet, li pots posar el Código 5. Código 5, una novetat també d'aquest estiu, de l'Udilo, que té unes fitxes de colors molt xules, i has d'intentar deduir la seqüència de números que tens a davant teu. Agafes unes fitxes de colorets, els ordenes, li dius als altres jugadors que t'ordenin la seqüència, tu no la pots veure, i tens una pissarreta amb un boli d'aquests borrables que has d'anar intentant deduir els números que tens amagats. Tu no veus quins números són, tots són 5 números diferents que poden anar de l'1 al 60, i sí que veus els números dels altres jugadors. Veient això, vas tatxant els números que segur que no són els teus, i vas demanant pistes. Tu li demanes, per exemple, el 28, entre quins números està, i te'ls col·loca entre mig dels teus números. Llavors vas deduint els números que ja s'han girat i vas deduint els que t'han col·locat entre mig per veure el marge que hi ha. És de deducció molt xulo, són tardes que en un moment la partida està feta, però tens moltes ganes de repetir-lo perquè dius, ostres, he estat a punt de guanyar, doncs va, tornem-ho a repetir. Barregem les fitxes, allò un tipus domino, a les fitxes al mig, girem unes quantes, te les col·loques i agafa la pissarreta, que és molt guai, i vas guixant i vas intentant deduir els teus 5 números quins són.
10: I encara en tenim un altre per
11: sí,
10: família.
11: Sí, llavors, si te'n vas de tapeo, tenim la cuenta. La cuenta és un joc també que et recordarà aquí les tardes de tapeo o d'anar a prendre allò al toque. Vas a fer una mica de tapes i és un joc de cartes, molt, molt senzill també, però és molt divertit perquè has d'intentar, comences amb 5 cartes on hi ha diferents tipus de tapetes, de menjar, i has d'intentar anar demanant al cambrer doncs, diferents tapes, però que arriba el moment de pagar i no ser tu el que pringa a pagar. Llavors és un joc de passar-li el mort a un altre intentant posar cartes com jo me'n vaig al lavabo o jo me'n vaig a prendre el cafè i jo no pago, vale? I al final algú haurà de pagar la compte i serà el que pringarà i haurà de pagar el que t'has fotut. Llavors és divertit com anar afegint tapes de mejillones, de no sé què, de calamares, vas? És molt d'estiu, de tapeo, i llavors la gràcia és veure com es va arruïnant algú, comences amb un import de calés fixa i al final has d'evitar quedar-te plomat. El primer que es queda sense diners és que ha pagat masses cops la compte i ha perdut la partida. Molt xulo, t'aporta ben bé les terrassetes aquelles aquelles d'estiu de quan algú s'anima, va, porta una altra tapa, vinga, va, per tots, una mica de calamares, vinga, un altre tapeo, i vas afegint el vinillo, vale, vas fent això, els postres, o és el cumple d'algú, doncs vinga, a fons. I llavors és molt divertit veure la cara del que ha de pringar, no? No té una carta per saltar el seu torn, i al final ha de deixar anar la pasta, i si sí, al final les queda sense, eliminat de la partida.
10: Pau, i ara és moment de sortir de festa, però abans tenim algun partit.
11: Sí, tenim un partit, però la gent que ja diu, va, aquesta nit sortim de festa, hi havia un joc molt famós, el Hipster, doncs els creadors del Hipster han fet el Match My Beat. És una proposta que ens inspira molt en el joc del Hipster, perquè és el mateix tipus de tamany de caixa i de cartes, i en aquest cas també posarem la playlist, és un joc típic que agafes al mòbil, pots escanejar i et porta a una playlist de cançons amb unes diferents temàtiques, i llavors la gràcia d'aquest joc és que tens targetetes on te defineix situacions, vale, les reparteixen amb els participants, poses de fons una cançó, que per això anima la, abans de sortir de festa, posar cançonetes a la casa i tal, i has de jugar una carta que t'inspiri aquella cançó, una situació concreta, vale? Les cartes va dient, doncs, per exemple, és la banda sonora d'un part, doncs sentiràs una cançó allò, ah, vinga, vinga, tu pots, no sé quantos, no? O situacions curioses, divertides, que és molt divertit escoltar mentre llegeixes, doncs col·loques la teva proposta, el que narra aquella carta, doncs les llegeix totes, disfrutes de cada resposta que has rebut, i acabes escollint la que més encaixa. El que has seleccionat guanya un punt, i tornes a posar una altra cançoneta, tornes a fer una proposta de cartes, i vas llegint i escoltant les diferents cançons, relacionant aquella proposta tan divertida que han intentat posar per aquell fons de cançó, i passant una bona estona per ambientar-te per sortir de festa.
10: 5 jocs per aquest estiu. Pau Regincós, Ludus Mundi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
11: A vosaltres, bon estiu.
1: Uà, quin munt de propostes! És que no es donarà l'estiu per fer tantes coses. És una podcast, un contingut de propostes que us fem, que es diu abans que s'acabi l'estiu, i és això, perquè aprofiteu al tope el temps. Si, a més, voleu fer activitats fora de casa, arriba l'agenda del dia. Del dia i del cap de setmana, amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Difícil els divendres triar 3 apunts d'agenda. Lídia, què ens has triat avui?
12: Doncs mira, aquesta setmana, aquest divendres, us he triat primer de tot al Pirineu. Ens traslladem una miqueta per fugir de la calor.
1: Sí, sí.
12: A la baixada de Falles a la Vall de Boí, que és patrimoni cultural i material de la humanitat, aquesta festa. És una festa que barreja el foc, i és que uns fallaires, que són com uns troncs resinosos, doncs li escalen foc i baixen des de la muntanya fins a diversos pobles de la Vall de Boí.
1: Molt bé, això serà avui mateix, a les 10, al Pla de l'Ermita, comença.
12: Correctíssimament, n'hi ha hagut durant tota la resta de l'estiu, però avui és l'últim dia, el dia que van al Pla de l'Ermita.
1: Doncs una activitat ben curiosa, aquesta baixada de Falles de la Vall de Boí. Ara una activitat més convencional, un concert amb Carles Benavent i Roger Mas.
12: Sí, dintre del que és el Festival Música Les Vinyes, doncs aquests dos grans ments del jazz del nostre país, el baix elèctric de Benavent i la força interpretativa de Mas al piano, doncs ens conviden a gaudir de música dintre d'un dels indrets més bonics i desconeguts del Penedès. Això, però, serà demà, dia 25 de juliol, a 10:45 de la nit, a la ciutat romana de Torre Ramona, a Subirats. I el preu de les entrades són 23 euros.
1: Molt bé, i encara demà més propostes, en aquest cas un concert molt estiuenc d'Havaneres.
12: Sí, aquí mateix, a Tarragona, al barri del Serrallo, hi haurà el tancament del cicle d'Havaneres a la pèrgola d'aquí del Serrallo, i l'objectiu de la proposta és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera dins de la ciutadania. I així ens ha explicat Sandra Coloma, que és la responsable del Teatret del Serrallo.
13: El dissabte acollirem el grup Peix Fregit, que ens portarà una nova cantada d'Havaneres, amb la novetat enguany del Ron Cremat, que hem pogut gaudir durant les 4 dissabtes de juliol, amb un gran nivell dels grups i una gran assistència de públic amb més de 400 persones tots els dissabtes de juliol. Per tant, concloem com que Tarragona és la capital de l'Havanera de la Catalunya Sud.
12: Doncs bé,
1: de la Catalunya Sud, que no se'ns enfadin a Girona.
6: No, vull dir, cadascú tenim sabem el nostre lloc. Exacte.
1: Sí, sí, a cadascú el seu, clar que sí. Aquí, no, la gran novetat és que incorporem el ron cremat, que a Girona deuen dir, això nosaltres ja de sempre.
6: Pues aquí ho han recobrat aquest cicle, i això, ho recordem, això és demà, dissabte 25 de juliol, a les 8 del vespre, a la Pèrgola del Serrallo.
1: Doncs vinga, maneres també tarragonines en aquest cas. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, molt bon cap de setmana, una abraçada.
6: Igualment, una abraçada, adéu.
14: Déu vos guard!
15: I visca l'aire!
1: Això és molt friqui, jo això no sé què és. Preguntem-li, en tot cas, a l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
16: Bon dia, i com m'agrada aquesta entradeta.
1: Quina sèrie és?
16: Això és La Renaixença, el videopodcast d'en Peyu.
1: És allò que em deies, eh? Perdona, sí, que no estic al cas,
16: No. Haig de dir que jo saludo moltes vegades amb un Déu vos guard o amb un A Maria, que...
1: Molt bé, eh?
16: Sí.
1: I la gent et mira raro o no?
16: Bé, sabent que sóc jo molt ateu i que saludo així precisament, doncs cau en gràcia. I parlar de vos també sempre abans que amb persones grans sempre és bonic, saps?
1: Sempre, sí, fa una reverència, sí. Escolta, Enric, què diuen els oients? Vinga, va, que anem tancant el tema. Avui us proposàvem com a tema del dia a quines sèries esteu aprofitant aquest estiu per veure, o sèries que relacioneu amb l'estiu, o simplement sèries que ens voleu recomanar.
16: Doncs sí, mira, a nivell escrit ens han deixat comentaris a l'enquesta que fèiem, i ha estat unànim. A nivell escrit era tot plats bruts, cosa que no ens sorprèn, però sí que tenim un àudio d'última hora que ens envia la Clàudia, que ja veuràs què ens diu.
17: Mm-hmm. Hola, sóc la Clàudia, i la meva sèrie preferida, sobretot quan és estiu i fa calor, és El verano en que me enamoré, que està a Prime Video. M'agrada molt perquè, bueno, és una sèrie romàntica que té 3 temporades i és un triangle amorós entre 2 germans i una amiga de la infància que tenen. I passa tota la casada d'estiu, davant de la platja, és molt xula. I m'agrada molt perquè, a part de ser romàntica, també és divertida, té molts personatges i va canviant la trama. I sobretot perquè va generar, sobretot l'estiu passat, molta afició. I llavors anaves discutint amb la gent si eres Team Jeremiah o Team Conrad, que són els dos nois del triangle amorós, i em sembla molt entretinguda per mirar amb amigues o amb família.
16: Escolta, com han d'enganxar això a certes edats? D'allò que no pots desenganxar i esperes el proper capítol, eh?
1: I tant, i la part de la gràcia de les sèries també és després comentar-ho. Via WhatsApp, o quedes per fer un cafè i ho comentes. Sí, parlar-ne de les sèries.
16: Escolta, Núria, tu te'n recordes quan havien d'esperar una setmana sencera pel proper capítol?
1: Sí, t'imagines.
16: Perquè això ja no passa.
1: Sí, ara ja no. Ara és no. En plan de, vinga, va, tota la nit sense dormir.
16: Sí. O no. Posaves l'UVHS a gravar, saps? Sí. I llavors veies que no s'havia sincronitzat bé i ens cagàvem en tot. Però sí.
1: No fa pas tant, d'això.
16: No fa pas tant.
1: No fa pas tant. Però hi ha generacions que ja no saben el que és això, eh? No, hi ha aquella impaciència, no?
16: Oi que sí? Va, sempre es queda aquest bon regust de boca.
1: Sí.
16: Escolta'm, Núria, vols que t'expliqui què tenim de tema del dia al dilluns?
1: Sisplau, sí, que així anem pensant el cap de setmana.
16: Va, tenim tot un cap de setmana per opinar-ho, a més, eh? Viatges, planificat o improvisat?
1: Ah, molt bé. La cosa és, no en viatjaries, sinó que prefereixes viatjar així, a lo loco.
16: Correcte.
1: O tot planificat, tot muntadet.
16: Exacte. I ja us aviso que el reel serà una mica diferent. Si us agrada, hi haurà algun foraster en el reel. Ja veureu.
1: Em fas por, però ja tinc ganes. Quan l'emetem el reel? Quan fem la vídeo oficial?
16: Doncs normalment l'emetem sempre el mateix dia, però aquest cop ho posarem avui al vespre, perquè, o entre avui i demà, perquè, bueno, donar temps a que la gent ens vagi opinant i deixant el seu comentari.
1: Doncs vinga, viatges planificats o improvisats serà el tema del dia de dilluns. Gràcies, Enric Rubio, des de Cardedeu. Bon cap de setmana, companys, a tot l'equip.
16: Molt bon cap de setmana. Salut.
1: Vinga, va, i així anem marxant també. Ens acomiadem de vosaltres. Hem tancat la segona setmana de l'Obert per Vacances i tornarem dilluns vinent, de 9 a 11, a la vostra ràdio local. Que passeu tots molt bon cap de setmana.

0: continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
2: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
1: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
2: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
3: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
4: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
3: ¿Quieres empezar desde lo más alto? Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no? ¿Se te acaba de ocurrir eso?
4: Sí.
1: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bonà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
5: ¿Entonces cuánto debemos?
3: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
5: Creo que me apuntaré a esa cosa.
6: ¿Qué cosa?
5: Nada, un programa de gimnasio.
7: Por esa razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
1: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
5: Muy delgada. ¿Estás bien?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el planejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BB-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos de 2027 amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat a la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquests deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C-14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys a la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C-12 a Maials, al Segrià. I un ramader de Lladorre, al Pallars Sobirà, ha denunciat un nou atac d'os al seu ramat amb una vaca morta i dues més desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector en menys d'una setmana a la zona del nord de la comarca. Finalment, perquè fa els esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica, en un comunicat mèdic que ho ha fet públic a les seves xarxes socials, que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va rebre en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, es va confirmar que la lesió era més greu del que inicialment s'havia detectat.
0: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes. Adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
9: Kia. Movement that inspires.

Hola, com esteu? Benvingudes i benvinguts al podcast El món a 150 centímetres, un espai creat per l'alumnat de primària del Prat de Llobregat i dirigit a tota la comunitat educativa. Aquest podcast s'ha enregistrat des del recinte de la Fira Avícola, que enguany ha arribat a la seva 50a edició. Us explico de què tracta, però abans us faré 5 cèntims sobre el que escoltareu en aquesta estoneta, on pels micròfons del Prat Ràdio han passat noies i nois d'entre 9 i 12 anys. En aquest primer podcast hem donat veu als membres del Consell d'Infants que ens han explicat amb les seves paraules què és per ells aquest òrgan de participació dels infants de la ciutat i hem descobert què són les agendes urbana i 2030. Per abordar-ho, el propi Consell d'Infants ha entrevistat a dues expertes en el tema, les tècniques de l'Ajuntament, Elida Roca i Cristina Gutiérrez. A més, hem posat sobre la taula temes que han prioritzat per treballar en aquest curs, com és la qüestió del feminisme a les escoles. Això ha estat del que hem parlat i on ho podreu recuperar? Dins la pàgina web alprat.radio a l'espai El Prat Ràdio Més, l'espai d'àudios de la carta de la Ràdio Pública del Prat. Així que comencem. Som-hi. M'ha acompanyat a la part tècnica el Pico Estilo i qui us ha parlat, Laura Prillo-Rejón. Arrenquem el podcast El món a 150 centímetres. I us preguntareu, per què el món a 150 centímetres? 150 centímetres és l'alçada mitjana d'un nen i d'una nena de 12 anys. En aquest podcast comunitari dels infants del Prat, que és també un espai de creixement individual i col·lectiu, ells i elles són les veritables protagonistes. T'explicaran l'actualitat educativa de la ciutat amb la seva mirada d'una manera pròxima, amb voluntat transformadora i esperit comunitari, de la mà d'una excel·lent aliada com és la ràdio per generar aquest espai per tota la comunitat educativa del Prat, el nostre lloc al món. Per tant, al món a 150 centímetres fem referència al món vist per la mirada i l'alçada d'un infant, que en canvi té sovint la capacitat d'anar més enllà i de veure molt més alt i lluny que no pas els adults. I pel primer podcast, que millor que convidar, a part dels representants dels infants, que treballen activament en la construcció, el desenvolupament i la millora de la ciutat, no només en l'àmbit educatiu, sinó en tot el que té a veure amb el municipi, aportant el seu punt de vista sobre el que volen que sigui la ciutat del Prat. I ells i elles formen plegades al Consell d'Infants. Els anirem coneixent a trossets perquè cadascú té el seu paper dins d'aquest podcast.

0: com esteu? Què us sembla aquesta fira avícola? Us està agradant? Ja l'heu visitat?
1: Sí.
2: Sí?
0: Sí? Us està sí. agradant, no?
1: Sí.
0: Doncs anem a explicar a tota aquesta fira, que ja ha fet 50 anys, una mica què és el Consell d'Infants, no? Comencem amb la Bianca i anem a definir què és el Consell d'Infants amb les vostres paraules, Bianca.
3: El Consell d'Infants és un lloc on podem donar propostes per millorar la nostra ciutat.
0: I com veu començar en aquest Consell d'Infants, Gina? O sigui, com us vau assabentar que existia i per què vau decidir participar-hi?
2: A l'escola ens van donar un paper per participar al Consell d'Infants. A més, conec a una nena que va anar al Consell i em va cridar molt l'atenció.
0: Uh-huh. Ara que ja sou membres, anem a explicar, Regat, què és el que més us ha agradat de formar part d'aquest Consell d'Infants fins ara?
4: El que més ens agrada és fer activitats en grup i en parelles que formin part del grup. I anem a parlar de la gent del, i per exemple la primera activitat que vam intentar fer és la de la gent del 2030. I la Parlament més tard.
0: Molt bé. Anem a descobrir una mica la ciutadania, no? Cada quan us reuniu i com pot un altre noi o noia participar en aquest Consell d'Infants que ens estigui escoltant i com pot formar part?
5: Nosaltres ens reunim una vegada al mes a les cases d'en Puig i un noi o una noia pot participar al Consell d'Infants i anant a un concurs i després li donaran un paper i es sentaran en una sala i diran el seu nombre o no. Si diu el teu nombre és que sí.
0: Clar, vosaltres formeu part de diferents escoles d'aquí de la ciutat, no? I també teniu uns predecessors, en aquest cas vosaltres heu agafat el relleu dels anteriors membres del Consell d'Infants i per tant ells ja van començar a treballar algunes temàtiques, no? Quins temes van començar a treballar el darrer any, Mia, i quins temes dels que van començar en aquest darrer curs heu prioritzat vosaltres?
6: L'any passat vam fer feminisme, assetjament escolar, atenció a la diversitat, zones verdes i espais públics. I d'aquestes temàtiques aquest any hem escollit el feminisme i l'atenció a la diversitat.
0: Déu-n'hi-do, quants temes i que diversos també tracteu aquí en el Consell d'Infants. Com vau escollir aquests temes que volíeu prioritzar, Mia?
6: Doncs vam fer com votacions de quines eren les que millor ens semblaven per la ciutat.
0: Ja fa uns mesos que vau començar aquest curs i per tant que formàveu part, no, d'aquest Consell d'Infants i ja heu fet i participat en diverses activitats, no, Regat? Com una vinculada en aquest cas que ens comentaves a la construcció de l'Agenda 2030. Què vau fer en aquesta activitat?
4: Hem fet dos parelles i hem participat i tenim que fer grups i mirar les preguntes que més importants o la menys importants i poner-la a on té que
0: anar, no? Prioritzar-la,
4: sí.
0: No? O sigui que heu decidit tractar aquest tema, que com has dit abans, no? El parlarem en el següent blog i podrem descobrir-lo, però també s'han parlat altres temes i heu tractat altres temes, com per exemple el del feminisme. Per què heu escollit, Gina, el tema del feminisme i quines activitats heu fet al voltant d'aquesta temàtica?
2: Com ha dit la Mia i la Ragat, van fer votacions i van prioritzar feminisme i atenció a la diversitat, perquè sentim que és un tema tabú i que es parla en dies assenyalats.
0: Molt bé. Doncs és veritat, A veure si des de també l'Ajuntament, no? Perquè feu propostes i les traslladeu a l'Ajuntament, ens escolten i podem traslladar totes aquestes propostes que esteu fent al Consell d'Infants cap a l'Ajuntament. Doncs, com escolteu, el Consell d'Infants ha fet tota aquesta feina durant el que portem de curs, encara els hi queda molta més. De fet, ja ha construït un trencaclosques com a símbol del seu treball en grup, ha decidit els seus acords de convivència i ha participat en activitats de construcció de l'Agenda 2030, com ens ha explicat la Regat. Moltes gràcies, noies i nois, Mia, Ginan, Adrián, Bianca i Regat, per explicar-nos una miqueta més el que és el Consell d'Infants. I ara anem a explicar, com deia la Regat, aquest segon bloc de l'Agenda 2030.

0: explicat, parlarem de l'Agenda 2030, l'Agenda Urbana i una mica què són els ODS, la qual formen part tot plegat del Prat del Futur, que es construeix de forma oberta i col·laborativa. I per explicar-ho ja es troben davant dels micròfons del Prat Ràdio la Cier García, la Ina Cortés, l'Abril Rojas, la Paula Cames i l'Eric González. Noies i nois, per parlar d'aquest tema ens acompanyen unes expertes, veritat? Qui són?
1: Són les tècniques de l'Ajuntament i els responsables de la Agenda Urbana i Agenda 2030. Leida i la Cristina Gutiérrez. Com esteu?
2: Hola, què tal?
3: Hola, molt bé, gràcies.
2: Molt contentes d'estar aquí.
1: Volem començar definint què és l'Agenda 2030 i l'Agenda Urbana de la ciutat.
2: Vinga, doncs l'Agenda 2030 i l'Agenda Urbana són uns plans de ciutat que proposen fer un seguit d'accions per tal de que la ciutat sigui més sostenible, és a dir, que sigui millor per les persones, que sigui millor pel planeta i que a més sigui un espai o una ciutat on tothom tingui una feina digna, que pugui treballar, que pugui viure, que pugui estar contenta i feliç amb la ciutat.
4: Què són els ODS? I la ciutat del Prat compleix algun d'aquests objectius?
2: No? Vinga, els ODS són uns objectius que la ONU, que és aquest organisme d'estats, de nacions, va dir el 2015 que les ciutats per generar un planeta millor havien de complir. Llavors hi ha 17 ODS que abarquen doncs, moltíssims temes, temes de fam, temes de pobresa, temes de benestar i de salut, temes de desenvolupament econòmic, temes d'ecosistemes terrestres, de vida submarina, de desigualtats, d'igualtat de gènere. Hi ha 17 i són molt diferents. I la ciutat del Prat sí que compleix perquè no és que compleixis un objectiu, sinó que treballis perquè el planeta sigui millor en tots aquests objectius. Llavors, a la ciutat del Prat fem molts projectes que van en la direcció de contribuir amb aquests ODS. Per exemple, doncs la comunitat d'energia, no, del Prat, que la coneixeu, doncs genera una energia neta, una energia sostenible i una energia per a tots i totes, no? I això ho té el Prat i està contribuint a l'ODS d'energies més sostenibles. O projectes d'igualtat perquè les dones i els homes, no, tinguem els mateixos drets, doncs la ciutat del Prat fa moltes accions en aquesta direcció i també està contribuint d'aquesta forma a l'ODS 5. O temes de millora de la qualitat de l'educació. Hi ha un ODS específic que és educació de qualitat, no, que això ens interpel·la molt al Consell dels Infants, no, també. Doncs hi ha un ODS que treballa perquè l'educació sigui millor no només pels nens i les nenes, sinó per tota la ciutat. Doncs el Prat genera molts projectes, no, de evitar l'abandonament escolar, de beques i recursos perquè tots puguem estudiar en bona disposició. Doncs tots aquests projectes fan que, o conviden a que els ODS vagin millor. Sí? Sí?
1: Gràcies.
2: De res.
5: Com s'estan construint aquestes agendes?
3: Vale, les agendes no són només una coseta de l'Ajuntament, sinó que és una cosa de totes, no? De totes les veïns i veïnes del Prat. I per tant, el que vam pactar i el que vam acordar va ser fer un procés participatiu on tothom pogués dir la seva i fer propostes de cara a incloure les agendes. Es busca, per una banda, que tothom tingui veu, que tothom pugui participar, que tothom pugui proposar i alhora també generar aliances, perquè no només per complir els ODS de cara al 2030, no només és una qüestió d'institucions, sinó també en el nostre dia a dia un munt d'accions que podem fer perquè sigui tot més sostenible, més ecològic. I en aquest sentit vam fer un procés que va tenir una primera fase de recollida de propostes i ara cap a l'11 de desembre tindrem una segona fase de suport de totes aquelles propostes que s'han generat, les hem avaluat, hem generat unes estratègies i hi haurà una fase en què la ciutadania podrà dir quines són les accions amb les que està més d'acord o que creu que són prioritàries.
1: Els infants i adolescents també hem participat?
3: Sí. El que volíem sobretot en aquest procés és que no només fos un procés dirigit a la gent adulta, perquè el Prat del Futur, al cap i a la fi, és el vostre Prat. El dia de demà vosaltres sereu els que sigueu grans i estigueu visquent aquí, i per tant era imprescindible recollir tant la part de joves, d'adolescents i d'infants, En el cas dels joves ho vam fer a través d'una jornada específica amb tots els instituts de la ciutat, i en el cas dels infants vam aprofitar l'espai que ja teniu de participació regular, que és el Consell dels Infants, per poder treballar conjuntament amb vosaltres aquestes propostes. Us podem fer una pregunta? Quines són les propostes que vau decidir presentar les agendes a través del Consell?
1: Una de les propostes que vam voler presentar van ser ensenyar als avis o a persones grans com manegar la tecnologia o electrodomèstics.
6: Fer nous espais per a la gent gran, ja que s'han de mantenir actius, forts i sants. També que estiguin a prop de la ciutat i no tant cap a la platja.
5: Fer nous espais a les escoles perquè els infants puguin expressar la seva opinió.
7: Ensenyar als infants l'assetjament escolar i com actuar.
8: Fer nous espais verds perquè la gent del Prat es pugui relacionar amb altra gent que no coneix.
9: I em sembla que l'Abril volia preguntar-vos també una cosa més, repreguntar, no, Abril?
1: Sí. Quines propostes creieu que podrien millorar l'agenda que no hagin dit ara mateix?
2: Ostres, ara m'enganxes, aquesta no la tenia preparada, eh? No sé, perquè la veritat és que han sortit 463 propostes en total, que són moltíssimes, que aborden tots els àmbits, i jo crec que ha quedat una agenda molt... Bueno, que quedarà, perquè encara hem de decidir a qui li donem suport, però que quedarà una agenda molt completa i que abordarà tots els àmbits que ens proposàvem. Per tant, no sé què dir-te. M'has agafat.
1: Alguna proposta, no sé què...
2: Mira, han sortit poques propostes, és sorprenent, però suposo que també té a veure amb el context de la ciutat, però han sortit poques propostes vinculades a acabar a erradicar la pobresa, amb l'ODS 1. Suposo que és perquè realment el Prat és una ciutat on hi ha una diversitat, però no hi ha una pobresa explícita molt accentuada, i per això no han sortit gaire propostes de l'ODS 1, i potser sí que podríem treballar o fer pensar alguna proposta en aquesta direcció. Però no la tinc, eh?
3: I jo crec que també és interessant, no?, veure les aliances que es poden generar arrel de tota l'agenda, no? Jo crec que potser no ha sortit molt específicament algun tema d'aliances, de veure com conjuntament, no?, l'Ajuntament, però també les entitats, també les empreses, també com els veïns i veïnes del Prat, com surten. Aquest serà segurament un treball a posteriori, perquè jo crec que és la clau de les agendes, de totes dues.
6: Ara, quin serà el següent pas per seguir construint aquestes agendes?
2: Ara el que estem fent és la valoració tècnica per tal de que totes les propostes que hagin sortit doncs realment responguin als ODS, a un clau de sostenibilitat. Això ho estem preparant, ho tenim gairebé a punt, i el dia 11 de desembre comença la fase de suports, que és el primer que tinguem. Quan tinguem fet aquesta fase de suports, on sapiguem quines són les que a la ciutadania del Prat li semblen més interessants, acabarem de redactar les agendes. Ara queda redactar-les i després començarà el procés d'aprovació i de posar en marxa tot el que hem dit. Haurem de buscar les aliances, doncs, si parlem de posar verds els escocells, no?, de la ciutat a on estan els arbres, doncs haurem de veure com ho fem, no?, i començar a fer projectes petits que posin en marxa tot el que ha sortit a l'agenda. Tenim molta feina, per endavant, i comptem amb totes, perquè és el que deia l'Èlida, que l'agenda no és només de l'Ajuntament, sinó que totes, no?, podem fer, posar el nostre granet de sorra, doncs quan ens netegem les dents, doncs no deixant l'aigua que corri, doncs anar a comprar productes per la ciutat, portar bossa en comptes de que te'n donin al súper. Tot això suma i forma part del que és les agendes 2030 i l'agenda urbana. Sí?
1: Jo crec que aquí al Consell d'Infants podreu comptar amb la nostra ajuda i amb la de totes les nostres famílies.
2: Molt bé, mira, ja ho sabia,
6: Moltes gràcies, Celida Roca i Cristina Gutiérrez, responsables de l'Agenda 2030 i l'Agenda Urbana, per participar en aquest podcast.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Doncs moltes gràcies a les nostres entrevistades i gràcies també a la Sierra, a l'Aina, a l'Abril, la Paula i l'Eric. Ara ja coneixem una mica més aquest projecte, no?, de construcció de les agendes en el qual ha participat el Consell d'Infants.
5: Escolta el món a 150 centímetres.
10: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
11: Segueix-nos a través de la música al 91.6. benzina fa una trena.
12: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament impulsarà el català en les activitats extraescolars i de lleure. Així s'ha aprovat el darrer ple de a proposta d'Estimem el Prat. La moció de la formació liderada per Gerard Valverde i Polo demanava elaborar un diagnòstic sobre els usos lingüístics al municipi, especialment entre els joves, i desenvolupar un pla amb objectius, mesures concretes, calendari i mecanismes d'avaluació. Escoltem Gerard Valverde i Polo d'Estimem el Prat i l'oposició a la mesura per part de Miguel Ángel Ochoa Oliva, portaveu del PP.
2: Moltes vegades veiem monitors adreçant-se a alumnes, a participants de les extraescolars en castellà i que no utilitzen en cap dels casos el català.
3: Franco no promocionaba el catalán, como bien ustedes saben, y mucha gente, pues, en rebeldía hablaba catalán. Ustedes están consiguiendo lo contrario.
0: El ple també ha aprovat inicialment el nou reglament de la taula per la interculturalitat. L'actual taula per una nova ciutadania, creada l'any 2004, passaria a ampliar el seu àmbit de treball per incorporar la diversitat cultural, les migracions, el refugi i l'antiracisme. La nova regulació vol adaptar l'espai de participació en els canvis socials dels darrers anys i fer-lo més representatiu i àgil. El Prat comptarà amb 16 bombers a partir de 2030, així ho ha revelat el tinent d'alcaldia, 16 bombers més, volíem dir. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Juan Pedro Pérez, així ho va anunciar al ple municipal. En resposta a una moció de Jóvenes y Pensionistas Decidimos, el membre de l'equip de govern ha anunciat que el Departament d'Interior de la Generalitat ha inclòs el Parc del Prat en el projecte Bombers 2030, que n'incrementarà el nombre d'efectius. També ha desmentit que el Parc del Prat quedés sense bombers per falta d'efectius, sinó perquè estaven actuant fora del municipi fent tasques de suport en l'extinció d'incendis forestals. L'Escola Oficial d'Idiomes obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou curs de l'alumnat del 2026-2027. El centre ofereix informació en anglès, francès i alemany amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als més avançats i obtenir certificacions corresponents.
1: Esports.
0: El CB Prat ja coneix el seu calendari per la temporada vinent, un curs que començarà amb la disputa de la fase de grups de la Copa d'Espanya entre el 12 i el 27 de setembre, una competició que està formada per 27 equips de segona FEB i un conjunt de tercera FEB, el Marine Ens Peixe Lago, que cobrirà la vacant del filial de Movistar Estudiantes. El conjunt pretén que ha quedat ubicat en el grup C amb la Bisbal Bàsquet, el club Amics de Bàsquet Castelló, i el CB Benicarló com a rivals. Això és tot de moment. Més informació al butlletí informatiu de 1:15.
4: Escolta el món a 150 centímetres.

0: Doncs la qüestió del feminisme a les escoles és un tema que el Consell d'Infants d'aquest curs 2023-2024 volen continuar treballant perquè creuen que encara hi ha molt camí a recórrer. Anem a conèixer quines inquietuds tenen els seus membres i per això saludem a la Nadire Susam, a la Inara Giles, a l'Ariadna Mejías i a la Lucía Talavera. Noies, anem a presentar a qui entrevistarem avui, no?
1: Ens acompanyen membres de les comissions de coeducació de dos centres educatius, la Meritxell Sabaria i Eva Cabanillas de l'Escola Sant Jaume i la Marta Casas de l'Institut Escola Pepa Colomer. Hola, com esteu?
2: Hola, bon dia. Bé, a veure si podem treure alguna cosa clara aquí.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, molt contentes que ens hàgiu convidat.
1: A moltes escoles del Prat existeixen les comissions de coeducació. Ens podeu explicar què és això de la coeducació?
3: A veure, la coeducació té molt a veure amb el respecte, amb respectar les persones tal com són, tinguin el cos que tinguin. Però en aquest cas concret la coeducació té molt a veure amb educar o formar sense tenir en compte el sexe o el gènere que tenen totes les persones.
5: També tenen un paper molt important les famílies. Sense les famílies la comissió de coeducació tampoc no podria existir.
4: Sí, pensem que la formació dels nens i nenes, la formació en valors, ha de ser quelcom que estigui de la mà de l'escola i de les famílies. Si no, per vosaltres pensem que és una mica liu, no? Si al col·le us diuen uns missatges i a casa uns molt diferents, doncs al final podeu tenir un cacau mental considerable. Per això creiem que és molt important que les famílies puguin formar part d'aquestes comissions juntament amb l'escola, no?
6: A l'etapa de secundària hi ha també creades unes comissions lliures a alguns instituts. Què són i quines funcions tenen?
3: Les comissions liles sorgeixen d'una necessitat de l'alumnat. Les noies, perquè en la seva majoria són noies, tenen la necessitat de dir alguna cosa, de dir quelcom, i llavors ens demanen ajuda. Demanen ajuda al professorat. Llavors, en concret, les dues que jo conec que han sortit de secundària es van generar a partir del 8M. Elles volien dir alguna cosa al 8M, llavors van dir, ostres, com ens podem ajuntar, com podem fer alguna cosa? I d'aquí sorgeix les comissions liles. Funcions, o si les vols dir tu...
5: És una mica el mateix que a primària, o sigui, hem d'intentar fer arribar a la màxima gent la sensibilització entre iguals i donar què pensar. Totes aquestes coses que ens estan passant al voltant de diferència de sexes que no han de tenir lloc. Per tant, totes aquestes comissions són molt necessàries.
3: És a dir, si volem fer alguna cosa hem de pensar a on volem arribar, i això, i per arribar aquí hem de reflexionar. Després és molt important la sensibilització entre els iguals. Això vol dir que si alguna de vosaltres veu alguna cosa que no li agrada amb els seus companys o companyes, que pugui dir-li, escolta, això, i li faci pensar. I després, una altra funció de les comissions liles és organitzar els actes o les accions que anem a fer a l'escola en concret, i després si anem fent tacadoli i anem contagiant a la resta de persones que ens envolten, fantàstic.
7: Des del Consell d'Infants hem proposat crear aquestes comissions a l'etapa de primària. Creieu que seria important que els infants tinguem també aquesta figura?
4: Sí, i tant que sí. És importantíssim. Contra més petits, encara millor. Penso que a qualsevol edat, la qüestió del gènere, les diferències, no? Els nens des que sou molt petits ja observeu tot el que teniu al voltant. No ens podem tractar com si fóssiu, no? Ah, com és petit potser no se n'adona aquestes coses. Sí, jo penso que sou molt conscients i en tot cas el que hem de fer és adaptar els discursos o les accions que es facin, no? A cada edat on vagi dirigida l'activitat, però és molt important també poder començar l'escola, i tant que sí.
3: Jo voldria afegir que les necessitats que hi ha a l'etapa de primària i les necessitats que hi ha a l'etapa de secundària són molt diferents. Llavors, per això és molt important que hi hagi una comissió lila a primària i una comissió lila a secundària, que en moments puntuals puguin actuar conjuntament, però que normalment les necessitats que teniu són diferents en una etapa i una altra. En el nostre centre el que fem és tenim la comissió lila de primària, la de secundària, i després tenim la comissió d'educació formada per professorat i famílies. Llavors normalment treballem totes paral·lelament, però hi ha moments en què sí que ens ajuntem totes com poden ser el 8M o el 25N per fer accions conjuntes.
5: També des de primària abordes els temes a tractar d'una manera diferent, perquè no són les mateixes. O sigui, diguéssim, a primària és com si haguessis de posar nom a moltes coses que potser et trobes que no saps ni com ha passat ni què ha passat, i aleshores és molt important posar nom a totes les coses que et puguin passar i saber que tens algú a qui et puguis dirigir. Per tant, a secundària és completament imprescindible aquesta mena de comissions, perquè si hi ha una continuïtat des de la primària ja et trobaràs molt més còmode, ho tens molt més interioritzat i saps que pots comptar amb una xarxa de gent que t'ajudaran passi el que passi.
0: Aquí les noies estan molt conscienciades, i el Consell d'Infants, no?, està molt conscienciat amb el tema del feminisme, i de fet per això l'han volgut prioritzar, i és un tema que porten forces a Consells d'Infants prioritzant, perquè encara queda molt camí a recórrer i elles ho saben. De fet, aquí tenim un fantàstic grup de noies i saben molt bé el que és. Ara la Nadire ens volia preguntar també sobre aquest feminisme, com el treballem.
6: Sí, com nosaltres podem treballar el feminisme fora de les dates assenyalades per al calendari feminista?
5: Doncs mira, jo treballo el meu feminisme personalment qüestionant-m'ho tot. Totes les coses que passen se'ls hi pot donar una volta, se'ls hi pot donar un caire diferent per ser molt més inclusiu.
4: Com bé diu la Meritxell, es tracta de qüestionar, bueno, pues gairebé tot, no? La forma com ens relacionem a l'hora del pati, que això s'ha treballat a algunes escoles, no? Com maneguem els espais a l'hora del pati, què estem veient, no? Quin tipus d'oci estem veient a pantalles, sèries, pel·lícules. Penso, el tema de les pel·lícules, per exemple, sempre dona molt de joc, no? Els anuncis, déu-n'hi-do, els anuncis, si ens els mirem amb calma hi ha molt per arreglar encara, no? I després un tema que a mi potser em costa més d'entrar perquè no en segueixo, no? Però TikTok, les xarxes socials, aquestes influencers, no? Que potser les mares estem com una mica fora, però vosaltres les coneixeu més. Aquí per mi moltes vegades hi ha un pas enrere, no? Temes que s'estan treballant i que pensaven que tenien guanyat a la lluita feminista, resulta que ara venen quatre influencers i ens ho volen tirar per terra, pues déu-n'hi-do. Tot això que potser als pares no hi arribem perquè, bueno, no estem connectats amb aquests temes, vosaltres podríeu ser el mirall, no? Que els digui, mira aquesta persona que està dient a xarxes, no? Mira aquest discurs que a mi no em sona bé. Penso que a tot arreu ens hem d'estar sempre preguntant si això està bé, si no està bé, si és igualitari, sobretot.
3: I jo concreto una mica més, crec que hem de trencar amb els estereotips que us podeu plantejar vosaltres cada dia quan us diuen o quan escolteu, ostres, això és de noies, això és de nois, a dir, ei, un moment, això és de noies, què vol dir, això és de nois, què vol dir, això una, i després podem començar per casa. Veure què fan les mames i els papes a casa, com es distribueixen les tasques domèstiques, la cura de vosaltres i de les persones grans, qui les fa, qui no les fa, i llavors començar a reflexionar per aquí i fer-los reflexionar amb elles i amb ells. I després una cosa molt important també jo crec que és el llenguatge inclusiu, que no parlem sempre en masculí genèric, no? Els nois o els professors o... Comencem a incloure les dones, perquè és important que visibilitzem a les dones, i en el llenguatge també es visibilitza a les dones, llavors que les tinguem en compte i parlem o en paraules genèriques o que diguem a les noies i als nois, i això també, si ho anem fent, es va convertint en un atacadoli i la gent que ens envolta ho acaba fent servir també.
0: Dins de les aules, trencant una mica amb aquests currículums que s'han de complir a les aules i trencar una mica amb aquestes dates assenyalades, que és molt important seguir reivindicant, com el 8M, el 25N, com s'està treballant i com caldria seguir treballant per trencar amb aquest currículum i que prioritzin aquest tema.
5: Bueno, nosaltres, per sort, a la nostra escola estem començant a dintre de les aules, estan bastant conscienciats i sí que es treballa el tema. Fem tallers de vegades, bueno, fan xerrades... clar, dintre de tot el que la poca màniga que puguis tenir ampla dintre de l'aula, pues, intentes fer les màximes coses possibles, però sí que és veritat que bueno, aquestes coses dona la sensació que està com molt arrencant, que degut a la pandèmia va haver-hi un parón molt gran i s'està tornant com, no sé, com que costa que la gent es torni a reenganxar una altra vegada. Però bueno, això és una mica també el que deia, amb el suport del professorat i amb direcció, doncs, bueno, si anem fent trobades i ens anem posant una mica unes fites, intentem arribar, però totes aquestes coses la veritat és que costen una mica dintre de les aules. A banda, jo crec que hi ha molts infants que venen ja de casa amb unes idees molt preconcebudes i les perpetuen a dins de l'aula. I aleshores la tasca, ja no nostra, perquè no podem fer res nosaltres des de fora com a pares, o sigui, si jo per més que tingui un fill i li dic que aquest comportament no ha de ser, si dintre de l'aula aquest comportament no està ben vist i està ben vist un altre, les majories al final són les que acaben guanyant. I el que hem de fer és trencar aquestes majories. O sigui, fer que les majories siguin les altres i no les dolentes, entre cometes. Bueno, no ho sé, des de l'escola la veritat és que fem el que podem.
8: Està tot molt establert.
3: De totes maneres, en el currículum ja està contemplada la coeducació. Llavors, jo crec que sí que és important que les famílies que estem més conscienciades amb això pressionem una mica al centre perquè aquest tema també es tingui en compte, perquè ja es té en compte en el currículum. Llavors, que anem treballant en aquest sentit, no? De que es tingui molt present, perquè és un tema transversal. Al final és igual, tu pots estar treballant mates o geografia o el que sigui i es dona alguna acció o algun detall a la classe que et permet treballar la coeducació, perquè hi ha alguna història entre dues persones i tu allà ja la pots treballar. Si tu poses les ulleres liles que diem sempre, en tot moment les portes posades, qualsevol moment és bo per treballar la coeducació.
4: Sí, i un tema, per exemple, que m'ha cridat l'atenció, no?, és a la nostra escola, com he anat veient que el currículum han introduït referents femenins que, per exemple, no s'estudiaven quan jo estudiava, no? Una cosa tan senzilla com una classe de plàstica d'infantil, no sé si era P3 o P4. Aquesta artista és la Yayoi Kusama. La Yayoi Kusama ja era artista quan jo era petita, però mai a la vida, amb una classe de la meva escola, van parlar d'artistes femenines. I ara sí, no? Els currículums es van actualitzant, van introduint aquestes referents femenines i jo penso que això, doncs, és un avenç molt gran, per exemple.
0: Doncs, noies, teniu alguna pregunta més? Alguna cosa que voleu afegir que esteu treballant del feminisme en el Consell d'Infants?
7: No.
0: No, doncs anem a acomiadar les nostres convidades, no?
7: Moltes gràcies, Meritxell Xavaria i Eva Cabanillas, de l'Escola Sant Jaume, i Marta Casas, de l'Institut Escolar Pepa Colomer, per passar pels micròfons del Prat Ràdio.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Fins
4: aviat. Sí, gràcies per convidar-nos.
3: Moltes gràcies, noies. Ja seguim treballant.
0: Doncs molt bé, Nadire, Inara, Ariadna i Lucía. És molt important donar visibilitat a temes com aquest i de fet l'esteu treballant des del Consell d'Infants. En definitiva, moltes gràcies a totes les membres del Consell d'Infants que poseu el vostre granet de sorra per millorar la ciutat del Prat. Nosaltres ja ens acomiadem avui. Moltes gràcies, noies. Anem a acomiadar aquest primer podcast d'El Món a 150 centímetres.

Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la part tècnica. Ens ha acompanyat el Pico Stilo, a la conducció del programa ha estat al capdavant la Mia, la Ginan, l'Adrián, la Bianca, la Regat, la Sier, l'Aina, l'Abril, la Paula, l'Eric, la Nadire, la Inara, l'Ariadna i la Lucía. Tots aquests membres són els del Consell d'Infants. I avui qui us ha parlat? Laura Prié-Rejón. Recordeu que podreu recuperar aquest podcast dins la pàgina web del Prat.Ràdio a l'espai del Prat Ràdio Més. Us esperem. Moltes gràcies i fins la propera.

0: Les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
1: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
0: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. A més, tots els habitatges que es construeixin amb aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera indefinida.
2: I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous aranzels dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. Finalment, pel que fa als esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, i tot i estar encara de vacances, es va sotmetre a proves a la ciutat esportiva, on es va confirmar que la lesió era més greu del que s'havia detectat inicialment.
3: Notícies en xarxa.

Hola. Has vingut a parar al programa musical anomenat Gens Sonats. Sóc la Maria Cinta. Aquí mai escoltaràs música mediàtica, però sempre refrescaràs les neurones. Sense més, comença Gens Sonats. En el programa d'avui,

0: gens sonats. Tu ho esperes, però en realitat no.
1: Ei, doncs no se sap com, de nou has vingut a parar el programa Gens Sonats. Moltes gràcies per tornar. I és que una de les primeres coses que volia fer en el programa d'avui és demanar perdó.

0: Vull demanar perdó perquè, mira, he estat reflexionant sobre quin tipus de programa estem oferint, la Maria Cinta i jo mateix, i me n'adono que és una cosa molt difícil la que us estem demanant. Ningú vol canviar constantment d'estils, de classes. Estem còmodes de vegades en un lloc i per què hem d'anar més enllà si amb això ja ens dona plaer? Vull dir que és molt difícil i que jo us estic demanant que torneu a sobre cada setmana. Aviam quina nova tonteria tinc al cap, i que té molt de mèrit els que escolteu el programa, i volia demanar perdó perquè sé que us estic demanant coses pues, fortes i em sap greu. Però dit això, avui porto un programa ple de cançons d'aquelles que se't queden al cap, que són les que m'agraden, amb les que t'aixeques pel dematí cu-cu-cu-cu-cu-cu amb elles al cap, i res d'això no podria ser possible sense la participació de la nostra Maria Cinta. Què tal, Maria Cinta? Com et trobes avui?
1: Doncs molt bé, la veritat. Aprofitant la teva entrada, jo vull demanar disculpes també.
0: Què ha passat?
1: No ha passat res, però crec que no estic esforçant-me prou amb les presentacions. Crec que puc trobar un millor to. No vol dir que m'hagi equivocat, però m'agradaria millorar.
0: Està molt bé millorar i, home, tots cometem errors. Et sorprendria saber que jo mateix he comès algun error fent aquest programa, cosa que demano perdó.
1: Bé, tinc el percentatge de coses en les que t'has equivocat en el programa. Vols que et faci un full de càlcul amb tots ells?
0: No, deixa-ho aquí, està bé, tots ens equivoquem i endavant. Però en el programa d'avui hi ha pocs errors, perquè tenim uns tamarrals bastant enormes. Vinga, et sembla que comencem?
1: Sí, comencem.
0: Doncs som-hi.
1: Gens sonats. Una manera amable de no tenir raó.
0: La primera proposta d'avui ve de part d'un contrabaixista. Ell es diu Adam Ben Ezra i té una manera molt energètica d'utilitzar el seu instrument, a part de ser un prodigi. És conegut també perquè algunes de les seves cançons han sortit en algunes sèries com Mad Men i alguna cosa així, però bueno, fa música instrumental i aquí ja sabeu que tenim deliri per aquest tipus de música. Aviam, Maria Cinta, dius que estàs una mica així per com feies les presentacions. Quin és el teu estil ara de fer presentacions? Ensenya-m'ho. Parla'm sobre el Adam Ben Ezra.
1: Adam Ben Ezra és un músic que ha guanyat un reconeixement internacional pel seu enfocament innovador i virtuós del contrabaix. No és només un baixista, és una orquestra d'un sol home que supera els límits del que pot aconseguir l'instrument. L'estil de Ben Ezra és una barreja captivadora de jazz, clàssica, música del món i influències electròniques. Utilitza el contrabaix com a instrument de percussió, una veu melòdica i una base rítmica, sovint en bucle i en capes per crear arranjaments complexos i fascinants. Ha conreat un nombre important de seguidors en línia a través de les seves captivadores actuacions en directe i els seus vídeos meticulosament produïts, mostrant les seves tècniques i musicalitat úniques. La música de Ben es retranscendeix als límits dels gèneres tradicionals i atrau una àmplia gamma d'oients. És un autèntic innovador, experimenta constantment amb nous sons i tècniques i redefinint les possibilitats del contrabaix. És un mestre del seu instrument i un intèrpret captivador.
0: Anem a veure una cosa. M'agrada molt l'estil que tens ara de presentar les coses, però és impossible que puguis parlar durant un minut i mig a cada presentació. Així que haurem de seguir mirant com ho fem, però és impressionant. De fet, amb el que has dit tu, jo ja me'n vaig. Fem-ho al revés, tu expliques per què sona la cançó i jo dic, pues mira, és d'aquest any, és de l'altre. Ai, bueno, què farem amb tu, Maria Cinta? Gràcies en tot cas, anem a escoltar ara sí, espero que us interessi, del seu nou disc que acaba de sortir ara el 2025, que es diu Heavy Drops, Doncs anem a escoltar la seva cançó, ja esperada per tots, que es diu Free Fly.

0: gens sonats. Diversitat emocional guiada.
1: Volem dir que anem guiant-vos, no?, com sentir-vos, posant-nos una cançó o una altra, com faria qualsevol discjòquei de barri. Vinga, ara amb el descobriment, per mi, de les darreres setmanes. De fet, són dos. Un forma part de la banda, que després s'escoltarem, i aquest un és el que és conegut com a Clark Sound.
0: Clark Sound és l'esforç musical de Clark, un multiinstrumentista resident a Atlanta. És un projecte que es nega a limitar-se a un sol gènere, un tapís sonor teixit a partir de fils d'influències musicals diverses. És possible que escolteu ressons de la gent introspectiva de James Taylor, els arranjaments complexos de Frank Zappa o el pols càlid i rítmic de l'MPB brasiler dels anys 70, tot barrejat amb alguna cosa clarament pròpia de Clark. La música de Clark és profundament personal, una finestra al seu món interior. Les lletres exploren temes de la identitat, les lluites que tots ens enfrontem i la naturalesa mateixa de la música. L'àlbum What Islandia Music es cita com una exploració especialment vulnerable de la pròpia identitat de l'artista. Hi ha una honestedat en la seva composició de cançons que ressona, una sensació que no tenen por de posar al descobert les seves emocions.
1: Doncs sí, és una, la idea de la música independent neix una mica de molts llocs. Una d'elles és tornar-te boig i fer el que tu vulguis. I aquest noi, pues, mescla... Abans, els primers discos són més inspirats en el jazz, potser, i el darrer disc és totalment ell amb una guitarra acústica i endavant. Llavors, com us deia, ell participa en una banda que es diu Improvement Movement, que posarem a continuació i que reconeixereu aquest estil i aquesta personalitat, que és el que és més guai, que trobem de quan en quan a gent que té el seu propi so o la seva pròpia proposta. Està molt bé. Aviam si us agrada tant com a mi. Es diu Clark Sound i la cançó Anything at All.

0: Gens sonats. De quan en quan. Uns tamarracús de por.
1: Bueno, doncs ja he reconegut aquest estil que tant m'agrada a mi, no sé si a la Maria Cinta, que és una mica la psicodèlia, una mica d'invenció, melodies, estructures fora de lo normal, com avança en els acords, on no va a llocs coneguts, sinó que intenta tirar del fil. I per mi és super interessant. I llavors, anem amb la banda que a partir de la qual vaig conèixer aquest, el Clark Sound, que va ser la primera que vaig escoltar i que, la veritat, favorita de l'any de moment, totalment, l'escolto moltíssim, i es diuen Improvement Movement.
0: Són una banda de pop psicodèlic d'Atlanta, Geòrgia. La banda és coneguda pel seu so eclèctic, que barreja elements de música psicodèlica i folk. Improvement Movement compta amb un repartiment rotatiu de músics d'Atlanta que contribueixen al seu so divers. Improvement Movement, provinent dels fèrtils terrenys musicals d'Atlanta, Geòrgia, és una banda que desafia la categorització fàcil. S'han creat un nínxol en l'àmbit del pop psicodèlic, però simplement etiquetar-los com a tal seria un flac servei a l'amplitud de les seves exploracions sonores. Imagineu-vos una tarda d'estiu nebulosa, on les melodies populars es desplacen en paisatges sonors calidoscòpics i arremolinats. Aquesta és l'essència del seu so.
1: Com ho has dit, això? Una tarda de què?
0: Imagineu-vos una tarda d'estiu nebulosa, on les melodies populars es desplacen en paisatges sonors calidoscòpics i arremolinats.
1: Uau, ok, pues, arremolinats, sí. Què és important? La progressió dels acords, la maestria de les melodies, com està cantat també, però sobretot a on van. I després m'agrada molt com treballa el baix. Jo crec que el baix entra i surt quan ho ha de fer, amb la pressió adequada, li dona molta vidilla. Així que, bueno, no donem més voltes, estic una mica astorat encara amb l'actuació de la Maria Cinta avui. En tot cas, una cançó que m'enamora, l'he escoltat moltíssim. Es diuen Improvement Movement i la cançó en si és On the Bus. Espero que t'agradi molt.

0: Gens Sonats, on participa el melòman de referència de la Isa Gonzalo.
1: Ets un melòman de referència per mi.
2: Bueno, què us ha semblat aquest final? Són com tres cançons en una. Són magnífics. Improvement Movement, la cançó On the Bus, és del seu darrer disc i és una xulada. No us perdeu de vista, sisplau, estigueu atents. I ara, en comptes de mirar el present, mirarem cap al passat. I Maria Cinta, mira, et volia demanar una cosa. Per entendre exactament el teu nou estil, potser hauríem de reprendre l'estil antic per aviam com ho feies abans. Podries fer-ho ara així curtet i al peu i al detall sobre la nostra protagonista de continuació, la Delia Derbyshire.
0: Delia Derbyshire va ser una músic i compositora britànica. Va ser una figura molt important en els inicis de la música electrònica. Va treballar a la BBC Radiophonic Workshop als anys 60. La seva obra més famosa és la seva versió electrònica del tema Doctor Who. Tenia una sòlida formació tant en matemàtiques com en música. El seu treball ha tingut un impacte durador en molts músics. És reconeguda com una innovadora clau en so electrònic. Va morir l'any 2001.
2: Bueno, doncs a part del fet de que va morir el 2001, no veig molta diferència amb altres, amb l'estil diferent al que m'estàs proposant avui de presentació.
0: Home, doncs ara he fet una llista dels seus punts claus. De l'altra manera t'ho explico com si fos una redacció.
2: Ara, entenc. Bueno, us sonarà que això que escoltem a continuació, jo us proposo una mescla entre Bach, les pel·lícules i sèries de, jo què sé, d'Illuminatis i d'UFOs, no? D'objectes voladors no identificats, i en realitat estarem parlant d'una persona que va ser clau en la, bueno, en l'evolució de la música electrònica des de fa molts anys, i ella és una dona i és Delia Derbyshire. La cançó, pues, és el moment més xungo del programa d'avui, on us poso més a prova. Us demano ja perdó, com sempre, a partir d'ara, però jo crec que us agradarà. És curteta i és fresca a les oïdes. Ja no s'escolta música així, llavors jo crec que és important que els tinguem en compte. Vinga, escoltem a la Delia Derbyshire, que ho fa amb el Martin Hannett, una cançó que ells anomenen Hannett and Delia Synth Exchanges Track 3.

0: Gens sonats. Artefactes de supervivència musical.
1: What's he building in there?
2: Són 1:15.
3: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
2: Bona tarda, us parla Noelia Aguilar Bueno. L'Ajuntament impulsarà el català en les activitats extraescolars i de lleure, així s'ha aprovat al darrer ple a proposta d'Estimem el Prat. La moció de la formació liderada per Gerard Valverde i Polo demanava elaborar un diagnòstic sobre els usos lingüístics al municipi, especialment entre els joves, i també desenvolupar un pla amb objectius, mesures concretes, calendari i mecanismes d'avaluació. Escoltem Gerard Valverde i Polo d'Estimem el Prat i l'oposició a la mesura per part de Miguel Ángel Ochoa Oliva, portaveu del PP.
4: Moltes vegades veiem monitors adreçant-se a alumnes, a participants de les extraescolars en castellà i que no utilitzen en cap dels casos el català.
5: Franco no promocionava el català, com bé ustedes saben, i mucha gente pues, en rebeldía hablaba català. Ustedes están consiguiendo lo contrario.
2: El ple també ha aprovat inicialment el nou reglament de la taula per a la interculturalitat. L'actual taula per una nova ciutadania creada l'any 2004 passaria a ampliar el seu àmbit de treball per incorporar la diversitat cultural, les migracions, el refugi i l'antiracisme. La nova regulació vol adaptar l'espai de participació en els canvis socials dels darrers anys i fer-lo més representatiu i àgil. El Prat comptarà amb 16 bombers a partir del 2030. Així ho ha revelat el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Juan Pedro Pérez Castro, al ple municipal. En resposta a una moció de Jóvenes y Pensionistas Decidimos, el membre de l'equip de govern ha anunciat que el Departament d'Interior de la Generalitat ha inclòs en el Parc del Prat, en el projecte de bombers 2030, que n'incrementarà el nombre d'efectius. També ha desmentit que el Parc del Prat quedés sense bombers per falta d'efectius, sinó perquè estaven actuant fora del municipi fent tasques de suport en l'extinció d'incendis forestals. L'Escola Oficial d'Idiomes del Prat obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou alumnat del curs 2026-2027. El centre ofereix formació en anglès, francès i alemany, amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als nivells més avançats i obtenir les certificacions corresponents. En el cas de l'anglès, l'oferta inclou cursos des del nivell bàsic A1 i A2, passant pel nivell intermedi B1 i els dos cursos de nivell B2 fins als nivells avançats C1 i C2. En francès, els alumnes podran formar-se des de l'A1 fins al C1, mentre que en alemany l'oferta inclou els nivells A1, A2, B1, B1, B2.1 i B2.2.
6: Esports.
2: El CB Prat ja coneix el seu calendari per a la temporada vinent, un curs que començarà amb la disputa de la fase de grups de la Copa d'Espanya entre el 12 i el 27 de setembre, una competició que està formada per 27 equips de segona federació i un conjunt de tercera federació, el Marinense Peixe Galego, que cobrirà la vacant del filial del Movistar Estudiantes. El conjunt pretén que ha quedat ubicat en el grup C amb la Bisbal Bàsquet, el club amics del bàsquet Castelló i el club bàsquet Benicarló com a rivals. Ens trobem d'aquí mitja hora amb informacions més ampliades a l'informatiu migdia.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
9: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
8: Qui omplirà la galeria de mil moments.
9: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
8: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
9: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
8: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag El Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
10: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
11: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu...
0: Gens sonats. Artefactes de supervivència musical.
1: What's he building in there?
12: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma sub de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
13: Kia, movement that inspires.
14: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
0: Gens sonats. Artefactes de supervivència musical.
1: What's he building in there?
15: Vinga, que comencin les hostilitats. Seguim amb temes així de vacilar, no? Però que comenci una mica el rock and roll. Sempre posem guitarreos de quan, durant els programes, perquè ho tinc on my blood, no? I llavors pues, surt. En aquest cas és un grup molt guapo que em recorda a... té un aire a la Amil and the Sniffers i tenen un aire al punk descarat també, a part que surt, si vols, no sé si els hem posat aquí al programa, o sigui que els hauries de conèixer. I elles es diuen Lambrini Girls.
0: Lambrini Girls va irrompre a l'escena musical del Regne Unit amb una presència caòtica i electritzant. Procedents de Brighton, ràpidament es van guanyar una reputació pels seus espectacles en directe i les seves cançons desenfrenats que tracten temes com la misogínia, l'assetjament i les frustracions generals de ser una dona jove a la societat actual. El seu so és una barreja visceral d'agressivitat punk i valentia índia, presentada amb una actitud burlona i de confrontació. Les lletres de la banda són directes i sovint d'humor fosc, tallant la merda de la societat amb un avantatge agut i intransigent. No defugien la polèmica, utilitzant la seva plataforma per cridar al sexisme i desafiar el statu quo. La seva música és un llançament catàrtic, un crit de reunió per a qualsevol que s'hagi sentit marginat o silenciat.
15: Pues sí, una mica extradi, no? Com és la música més revolucionària normalment i més agressiva també de vegades. Lambrini Girls, una cançó que com te l'escoltis dos vegades vas tot el dia cantant-la, vale? Es diu Big Dick Energy i també et diu, escolta, igual no era tan gran.

0: gens sonats. L'ocell és una paraula, el sol és nota.
1: Bueno, més bandes de... amb veus femenines, vale? I amb aquesta energia canyera. Un grup que jo crec que en el futur ens sentirem a parlar mogollon. També m'ha arribat recomanat i no puc estar més d'acord. Tenen algú molt primari que s'enganxa. La cançó és molt senzilla. Estem parlant de Hot Wax i una cançó que es diu One More Reason. I passa una mica igual com Big Dick Energy, una mica més tranqui, la cançó que hem escoltat abans, però és una mica més tranqui que la cançó anterior, però com l'escoltis un parell de vegades, la portaràs a sobre i estaràs cantant-la tot el dia, cosa que està molt bé perquè és una cançó super canyera i alegre. Aviam, Cinta, amb la teva infinita saviesa, què ens dius sobre Hot Wax?
0: Hot Wax és un grup de rock britànic. Són una banda jove amb membres encara adolescents. Són de la ciutat costanera de Hastings, Anglaterra. La banda està formada per tres membres, totes dones. Toquen un estil de música que barreja influències de garage rock i grunge. Han estat cridant l'atenció per les seves actuacions en directe enèrgiques. Són coneguts pel seu so cru i potent. Han publicat senzills i EPS i estan construint una base de fans creixent. Han estat rebent bones crítiques de publicacions musicals.
1: I la que no són musicals, perquè estan molt bé. Tres noies, un grup de pop-punk, si vols, i una cançó que ja dic que s'enganxa com la mel. És molt senzilla i l'únic que necessites és una bona raó per escoltar-la, i aquí estem nosaltres, aquí a Gens Sonats. Llavors, seria tan fàcil com que jo digués Hot Wax, One More Reason.

0: Gens sonats.
1: Ja està bé de tant de sucre. Una mica de cap i pota. I got some
2: troubles. Doncs efectivament, cap i pota és el que hem posat amb les Lambrini Girls abans i ara amb les Hot Wax. Anem amb un senyor, vale? Parem una mica que aquesta maquinària, ens tranquil·litzem amb una cançó que a mi em fa molta gràcia la producció, a tu també te la farà, perquè comença molt el que es diu de baixa fidelitat, lo-fi, molt granular, molt com si s'hagués gravat gairebé als anys 20 del segle anterior. I al final fa una mescla amb alguns sons més moderns, el que no deixa de ser una petita cançó pop d'autor que es diu We All Do. Ell és el Jake Sherman, veritat? Va, Maria Cinta, presenta'l com vulguis tu. Fes el que tu vulguis.
3: D'acord, fem un petit retrat de Jake Sherman, com d'una novel·la. Jake Sherman, un home de dits àgils i un somriure astut, va habitar un món on els acords de jazz ballaven amb sensibilitat pop. Era, per dir-ho simplement, un camaleó musical. Des de les rebuts fumejants de Chicago, on va perfeccionar el seu ofici per primera vegada, fins a les llums brillants dels estudis de gravació al costat de Chancé Di Rapé, el seu viatge va ser una melodia sinuosa i colorida. No era només un teclista, era un arquitecte sonor, construint paisatges sonors que eren alhora complexos i juveners. Els seus àlbums en solitari, cadascun testimoni dels seus gustos eclèctics, eren com diaris de viatges sonors, viatges pels paisatges de la seva imaginació. I entre les harmonies complexes i les destreses improvisacions, sempre hi havia una picada d'ullet subtil a l'absurditat de tot plegat. Dos gramòfons daurats es van asseure al seu mantell, un recordatori de les vegades que va ajudar a donar forma al so dels altres, però la seva pròpia veu, peculiar i convincent, continuava sent la seva signatura més clara.
2: Mira, Maria Cinta, no vull trencar la quarta paret, però això que estàs fent ens està tornant una mica bojos. Això has fet com un retrat literari, no?, de qui és Jake Sherman. Ja ens estàs començant a vacilar i tot. Em sembla molt bé. Vinga, va, escoltem We All Do i aviam si et sorprèn aquesta producció. A tu et dic, el que estàs escoltant el programa, no la Maria Cinta. Aquesta producció tan de baixa qualitat, de baixa fidelitat, però tan bonica alhora. Som-hi. You're all that's okay. Who cares what they say? In many tortures they think being old is great. Just do what you feel. You'll learn how to deal with new problems in your life. You'll do what is right. And as you get older...
3: Gens sonats. Un programa digne i poc monetitzat.
2: Vinga, una altra cançó que em desperto a mitjanit i la tinc al cap i m'aixeco pel dematí i me l'haig de posar. Cançons d'aquestes són les del programa d'avui. Ei, el programa d'avui és molt reescoltable, us ho recomano molt. Ja sé que ho he dit abans, però aquestes cançons, en quan les has escoltat dues o tres vegades, moltes de les que hem escoltat avui, són amigues teves i tens ganes de cantar-les. Ja no et dic d'escoltar-les, sinó de cantar-les. Bueno, anem amb Amelia Coburn.
3: Amelia Coburn és una cantant i compositora originària del nord-est d'Anglaterra, concretament de Middlesbrough. El seu estil musical combina elements de folk, jazz i pop, amb influències d'artistes com Serge Gainsbourg i Joni Mitchell. És coneguda per la seva pronunciació vocal distintiva i la seva capacitat per teixir influències literàries i cinematogràfiques en la seva composició. El seu àlbum debut, Babaendimu Unandimigman, produït per Billy de Jones, va ser llançat el 2024. Les actuacions en directe de Coburn destaquen per la seva naturalesa captivadora i atractiva. Ha actuat en festivals com el Festival Raperban. També ha estat finalista dels BBC Folk Awards. té una forta connexió amb la seva regió natal i vol il·luminar la producció artística de l'escena musical del Nord-est. Les característiques clau del seu treball inclouen un focus en la narració de contes dins de les seves cançons.
2: Bueno, pues sobretot és aire del nord. Amelia Coburn amb When the Tide Rolls In.

0: gens sonats. No tot serà vinga, vinga.
1: Bueno, en aquest programa sí, de vegades tot el programa és vinga, vinga, avui no. Escolteu, estem en el programa 18, queda poquet pel programa 20 i sabeu que cada 10 programes saps que vull fer un programa especial. El primer, el 10, va ser un Max Mix i encara no he decidit que farem el 20, però venen corbes. Un artista que té poc material, almenys amb aquest nom artístic, que és Fet, però que vaig descobrir i que m'encanta escoltar-lo, és molt tranquil i el so, la producció és molt sedosa. Es diu Fet.
2: Etetet és un explorador sonor que s'endinsa en els marges de la música electrònica i experimental. La seva producció es caracteritza per un menyspreu deliberat per les estructures de cançons convencionals, afavorint en canvi un collage de sons distorsionats, ritmes fragmentats i textures sovint inquietants. El seu treball sovint se sent com una deconstrucció sonora, desmuntant sons familiars i tornant-los a muntar en una cosa aliena i desconeguda.
1: Bueno, no és el cas. En aquest disc és tot el contrari, és tot suavitat. Es diu Fet i la cançó és Wind Pocket People.

0: gens sonats. D'allà, d'aquí i entremig.
1: Vinga, marxem. Ens encanta que segueixis escoltant el programa. Et demano perdó personalment per obligar-te a fer aquest estrès en els teus ideals musicals, i cada vegada és el que mola, és estar tranquil o ballar. I amb una cançó que mescla coses, per exemple idiomes, anglès, francès, d'un artista que es diu Hello Mouth. La cançó es diu Last Day Song, i crec que és un molt bon final, i perquè no et menteixo quan et dic que són cançons que escolto amb repeat posat. Vale? Vinga. Oh, ha costat o no escoltar el programa d'avui? Jo crec que no. Marxem amb Hello Mouth.

0: Gràcies per escoltar Gens Sonats. Ara no ho vagis dient pels puestos.
1: És la una.
2: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
1: Bona tarda. L'Ajuntament impulsarà el català en les activitats extraescolars i de lleure. Així s'ha aprovat al darrer ple a proposta d'Estimem el Prat. La moció de la formació liderada per Gerard Valverde i Polo demanava elaborar un diagnòstic sobre els usos lingüístics al municipi, especialment entre els joves, i desenvolupar un pla amb objectius, mesures concretes, calendari i mecanismes.

0: L'Escola Oficial d'Idiomes del Prat obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou alumnat del curs 2026-2027. El centre ofereix formació en anglès, francès i alemany amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als nivells més avançats i obtenir les certificacions corresponents. Els docents alerten de l'increment de l'ús de la intel·ligència artificial entre estudiants a l'hora de dur a terme certes tasques que els hi són encomanades. Un dels professionals que cada cop pren més consciència d'aquesta problemàtica és el professor d'ESO i escriptor pretenc Cristian Oliver, que afirma que la intel·ligència artificial és negativa per la creativitat i el pensament del jovent. Els esports, el CB Prat ja coneix el seu calendari per la temporada vinent. Un curs que començarà amb la disputa de la fase de grups de la Copa d'Espanya entre el 12 i el 27 de setembre. I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, les temperatures seguiran moderant-se, fins i tot podríem tenir la presència d'algun xàfec destacat a la zona del litoral. Això seria de cara a diumenge. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. L'Ajuntament impulsarà el català en les activitats extraescolars i de lleure. Així s'ha aprovat el darrer ple a proposta d'Estimem el Prat. La moció de la formació liderada per Gerard Valverde i Polo demanava elaborar un diagnòstic sobre els usos lingüístics al municipi, especialment entre els joves, i desenvolupar un pla amb objectius, mesures concretes, calendari i mecanismes d'avaluació. El text al qual s'hi ha sumat Esquerra Republicana com a proposant també inclou fer aquest impuls en el marc del primer pla local d'impuls del català que està elaborant el Centre de Normalització Lingüística. Escoltem Gerard Valverde i Polo, d'Estimem el Prat, Jordi Ivern i Tortosa, d'Esquerra Republicana, i Anna Martín Cuello, tinenta d'Alcaldia d'Educació i Cultura.
1: Moltes vegades veiem monitors adreçant-se, no?, a alumnes, a participants de les extraescolars, monitors que són clarament catalanoparlants, catalanoparlants amb tot el seu grup d'amics, fins i tot a casa, amb ambdós progenitors, i que a les extraescolars s'expressen amb normalitat en castellà i que no utilitzen en cap dels casos el català. I això és un element de preocupació, no perquè no tinguin dret a utilitzar el castellà, que per suposat, sinó que no n'utilitzen en cap dels casos el català.
2: Hem de fer política lingüística d'acompanyament i ojalà quan algú s'atreveix a dir no volem una ciutat on ningú se senti exclòs o minoritari per utilitzar una llengua, ojalà ho apliquessin, ojalà ho apliquessin, perquè això es passa a molts catalanoparlants que no podem parlar en català a molts llocs d'aquesta ciutat.
3: Estem elaborant aquest pla local i que aquest és el que ens ha d'ajudar per fer una diagnosi i per fer un pla d'acció, que clarament el pla d'acció ha d'anar calendaritzat i en capacitat de ser avaluable, perquè és veritat que s'han fet moltes coses a la ciutat, però s'han de poder avaluar de quines tenen impacte i quines no, i en cap cas per imposar res, que jo crec que és l'últim que volem fer entre tots i totes.
0: Part de l'oposició ha titllat la mesura d'imposició de la llengua. Escoltem Rafael Millán Carracedo, de Vox, i Miguel Ángel Ochoa Oliva, portaveu del PP.
4: Pretende llevar su ingeniería social e imposición lingüística incluso al espacio del ocio, el deporte y el tiempo libre de los niños del Prat. Ustedes parten de un diagnóstico basado en la obsesión por el control de la lengua que habla la gente en la calle o en el patio de un colegio. Y ante el hecho de que la ciudadanía use de forma natural el español, la lengua común de todos los españoles, y mayoría en nuestro municipio, su única respuesta es más fiscalización, más planes institucionales y más dirigismo.
5: Esta imposición obliga a mucha gente a rebelarse, como pasaba con Franco. Franco no promocionaba el catalán, como bien ustedes saben, y mucha gente, pues, en rebeldía hablaba catalán. ¿Qué está sucediendo ahora? Pues más o menos lo mismo, ante una dictadura, en este caso lingüística, donde todo el mundo tiene que serlo, porque si no parece que es menos, si el portavoz del Partido Popular habla en castellano, pues parece que es un poco menos catalán que las personas que son catalano parlante. Pues no, ustedes están consiguiendo

0: Viendo lo contrario. I per això lo invito a que sigan i sean mucho más duros.
1: El ple també ha aprovat inicialment el nou reglament de la taula per a la interculturalitat. L'actual taula per a una nova ciutadania, creada l'any 2004, passarà a ampliar el seu àmbit de treball per incorporar la diversitat cultural, les migracions, el refugi i l'antiracisme. La nova regulació vol adaptar l'espai de participació als canvis socials dels darrers anys i fer-lo més representatiu i àgil. Escoltem la tinenta d'Alcaldia de Benestar, Polítiques d'Igualtat i Ciutadania, Marisol Rojas Fernández.
2: Era necessari aquest canvi, i tant que era necessari. Nova ciutadania, tenim a la taula gent que no és nova ciutadania, o sigui, gent de generacions nascudes aquí, per tant, aquest nom d'intercultural, per la interculturalitat, és un respecte per totes les cultures que conviuen a la nostra ciutat. És una qüestió d'ampliar la mirada i és una qüestió de respecte. Nova ciutadania, fins quan?
1: El ple de juliol també ha revelat que el parc de bombers del Prat està inclòs en un pla de la Generalitat per incrementar-ne el nombre d'efectius. Arran d'una moció de Jóvenes y Pensionistas Decidimos, que reclamava més efectius a la ciutat, l'equip de govern ha avançat que el Departament d'Interior preveu que de cara al 2030 hi hagi fins a 16 bombers més al parc del Prat. El ple de juliol és el darrer ple ordinari abans de vacances. Per aquest motiu, si no n'hi ha cap de caràcter extraordinari, la pròxima sessió serà a finals de setembre, probablement tot just abans de la Festa Major del Prat.
3: Altres apunts.
1: L'Escola Oficial d'Idiomes del Prat obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou alumnat del curs 2026-2027. El centre ofereix formació en anglès, francès i alemany amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als nivells més avançats i obtenir les certificacions corresponents. En el cas de l'anglès, l'oferta inclou cursos des del nivell bàsic A1 i A2, passant per l'intermedi B1 i els dos cursos de nivell B2 fins als nivells avançats C1 i C2. En francès, els alumnes poden formar-se des de l'A1 fins al C1, mentre que en alemany l'oferta inclou els nivells A1, A2, B1, B2.1 i B2.2. Els cursos oficials es desenvolupen entre setembre i maig i permeten acreditar progressivament el domini de l'idioma. Les persones que ja tenen coneixements previs poden accedir directament a nivells superiors mitjançant el test de nivell en línia. Sílvia Milian és directora del Centre de Normalització Lingüística del Prat.
4: Els alumnes des de fa uns anys quan es preinscriuen i no tenen un nivell que poden acreditar, en el nostre web trobareu, i a altres webs, altres EOIs, una taula d'equivalències per saber si aquell certificat que teniu vosaltres està reconegut per l'Escola Oficial d'Idiomes o no. I bé, en el cas del test de nivell, test d'anivellament, hi ha una part doncs, de preguntes i una expressió escrita que cal fer a partir del nivell B1. I aquest any la gran novetat és que tornarem a fer proves orals, perquè primer perquè la normativa ens ho deixa fer i segon perquè creiem que pot ajudar doncs, a acabar de determinar millor el nivell de l'alumnat.
1: La matrícula per als nous alumnes es fa seguint el procediment establert pel centre i les persones interessades poden consultar els passos, horaris i tota la informació del curs 2026-2027 a través del web de l'Escola Oficial d'Idiomes del Prat. Les dones dediquen de mitjana 3 hores i 37 minuts diaris a les activitats de la llar i la família, una xifra que implica 1 hora i 19 minuts de diferència amb els homes. Són dades de la infografia Usos del temps de les dones Catalunya 2024, elaborada per l'Observatori Comarcal amb col·laboració del Consell de les Dones del Baix Llobregat i basada en l'enquesta elaborada per l'IDESCAT. Ens amplia la informació la Noelia Aguilar. Bueno, bona tarda, Noelia.
5: Bona tarda. La infografia posa de manifest que els avenços no han implicat la desaparició de les desigualtats de gènere en la distribució del temps i que les dones continuen assumint la major part del treball domèstic i de cures no remunerat, cosa que afecta amb conseqüències directes a les seves oportunitats laborals i personals. Les dones dediquen 34 minuts més al dia a cuinar, 23 minuts més al manteniment de la llar i 12 minuts més a la confecció i cura de la roba. L'estudi indica que només el 29,8% de les dones més grans de 16 anys d'edat participen al treball remunerat i que entre les dones ocupades la dedicació dedicació diària és de 4 hores i 30 minuts, 43 minuts menys que els homes. Les dades indiquen que les dones dediquen més temps que els homes a tasques de llar i família, amb 1 hora i 13 minuts de diferència, voluntariat i ajudes amb 9 minuts de diferència, estudis i formació amb 2 minuts de diferència i vida social i entreteniment amb 2 minuts també de diferència. D'altra banda, dediquen 41 minuts menys que els homes al treball remunerat, 33 minuts menys a aficions informàtica, 13 minuts menys a activitats a l'aire lliure i 3 minuts menys a trajectes i 4 mitjans de comunicació. S'ha observat una reducció de 36 minuts al dia des de l'enquesta del 2010-2011 pel que fa a les activitats de la llar i la família. No obstant això, respon a una davallada de la dedicació femenina i no a un creixement de la corresponsabilitat. Aquesta infografia forma part dels materials que l'Observatori elabora periòdicament amb l'objectiu de promoure una distribució més equitativa del temps i avançar cap a una igualtat efectiva.
1: Gràcies, Noelia. Moment ara de fer una pausa publicitària i tornem de seguida parlant d'intel·ligència artificial i educació.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
9: Kia, movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
11: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
12: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
11: Qui omplirà la galeria de mil moments.
12: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
11: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
12: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
11: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
13: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
14: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar. Hey, hey, the blues is all right.
15: Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

Time for DJ.

0: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
1: Educació.
2: Els docents alerten de l'increment de l'ús de la intel·ligència artificial entre estudiants a l'hora de dur a terme certes tasques que els hi són encomanades. Un dels professionals que cada cop pren més consciència amb aquesta problemàtica és el professor d'ESO i escriptor pretenc Cristian Oliver, que afirma que la intel·ligència artificial és negativa per la creativitat i el pensament del jovent. Alerta que ja durant l'anterior curs acadèmic va notar un creixement de treballs que aparentment havia creat l'alumnat, però que realment havia estat elaborat de manera total o parcial per la intel·ligència artificial. Escoltem Cristian Oliver, professor d'ESO i escriptor pretenc, en declaracions al magazín matinal d'aquesta casa, Planeta Prat.
3: El que sí que hem observat durant aquest curs, i per mi ha estat una gran preocupació, també com a professor de llengua, ha estat que un percentatge altíssim de treballs que lliuraven els estudiants no els havien fet ells. I el gran problema és que en molts casos, també com a docents, ni ho podíem justificar, no podíem demostrar, i tampoc no teníem massa eines per poder tirar endavant una miqueta aquesta manera d'avaluar. És a dir, si estem veient que allò està copiat, doncs tota la vida un treball copiat s'ha de repetir, s'ha de refer, no? I ara no hi havia tampoc la possibilitat de demostrar-ho perquè és dificilíssim.
2: Adverteix també que es tracta d'una eina que pot afectar el desenvolupament dels joves, derivant del seu ús freqüent una sèrie de conseqüències negatives, com ara una pèrdua de la capacitat de concentració.
3: Pensa que ara estem acostumats a passar cada 10 segons una imatge o menys a vegades, i això en la nostra ment al final s'acaba acostumant a funcionar d'aquesta forma. És una eina que distreu, és una eina que dona ara mateix molt mal de caps, i penso que cada vegada s'hauria de reduir l'ús de pantalles, no al 100%, però sí reduir-les, i apostar per una feina potser... Bueno, ja no dic, és que ja no tinc ni paper de llapis, que sona com molt... com a antic, però és que potser sí, vull dir, tenir l'estructuració visual i que a partir d'aquí doncs ja podem anar més enllà.
2: Oliver avisa que l'arribada de la intel·ligència artificial està contribuint a la pèrdua dels objectius principals del sistema educatiu, que fonamentalment es basen en el treball i foment del pensament crític.
3: Que l'educació ha de ser atractiva, ha de ser significativa, ha de tenir un valor útil per la teva vida, no? pel teu dia a dia actual i en el futur, i això implicava que la mena d'activitats que hem de demanar als estudiants no ha de ser purament un examen, no ha de ser purament una cosa que fas en mitjoreta i ja està, sinó que ha de ser una activitat més complexa que et faci pensar, que et faci investigar, que et faci replantejar les coses, i potser a partir de tot allò que tu has après ho apliquis en algun context. La IA, com he dit alguna vegada, mata la creativitat, però també mata el pensament, més complex. Ostres, en una aula de secundària que estan en aquell moment que els ha d'obrir la ment, els ha de despertar la inquietud, la curiositat, tot això s'està perdent.
2: Per prevenir que el jovent caigui en la temptació de fer servir la intel·ligència artificial a l'hora de fer les tasques que se'ls encarreguen a les aules, Oliver recomana a les famílies allargar al màxim possible el moment del primer contacte dels adolescents amb les xarxes socials. També referma que no cal suprimir amb totalitat l'ús de pantalles i reivindica fer-ne un ús responsable i conscient.
1: Esport.
2: Moment ara per l'actualitat esportiva que passa pel bàsquet, si no vaig equivocat. Jonathan Marín, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs sí, perquè el Club Bàsquet Prat ja coneix el seu calendari per a la temporada vinent, un curs que començarà amb la disputa de la fase de grups de la Copa d'Espanya entre el 12 i el 27 de setembre. Una competició que està formada per 27 equips de segona FEB i un conjunt de tercera FEB, el Marín Ence Peixe Galego, que cobrirà la vacant del filial del Movistar Estudiantes. El conjunt pretenc ha quedat ubicat en el grup C amb el Bisbal Bàsquet, el Club Amics del Bàsquet Castelló i el Club Bàsquet Benicarló com a rivals. Els equips classificats passaran a disputar les eliminatòries, que arrencaran amb els 700 de final el cap de setmana del 20 i el 21 d'octubre. A banda d'aquesta eliminatòria, els vuitens es disputaran el 17 i el 18 de novembre i els quarts de final el 15 i 16 de desembre. En cas del Club Bàsquet Prat, doncs, passar aquestes tres eliminatòries, es classificaria per a la Final Four amb unes semifinals el divendres 22 o dissabte 23 de gener del 2027 i, si guanyés, doncs ja la final seria el dissabte 23 o diumenge 24 de gener. Per tant, doncs, seria un cap de setmana bastant interessant. I això pel que fa a la Copa d'Espanya. En el cas del Campionat de Lliga de segona FEP, el Club Bàsquet Prat ha quedat enquadrat en el grup B, que està format per 14 equips. Alguns d'ells se'ls trobarà precisament en aquesta Copa d'Espanya, com el Castelló, però també hi haurà d'altres com el Sant Antoni, el Cartagena, el Zaragoza, el Gandia, el Bàsquet Llíria o també, com dèiem, la Bisbal Bàsquet, que també està en aquesta Copa d'Espanya. Per tant, doncs, amb molts d'ells es veurà les cares en aquesta altra competició. Com dèiem, en total seran 14 equips. La primera jornada jugarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre i la darrera serà el 10 i 11 d'abril. A partir d'aquí, doncs, en cas de bé, fase d'ascens o permanència, l'equip disputarà, doncs, aquests partits a partir del següent cap de setmana, és a dir, el 17 i el 18 d'abril jugaria l'anada i el 24 i 25 d'abril la tornada. Encara, això sí, queda per definir el calendari de partits. Això serà el proper dimarts 28 de juliol a partir de les 11 del matí a la seu de la Federació a Madrid.
0: El temps.
2: Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Ho fem de la mà del Luis Mi Pérez. Luis Mi, bon dia.
5: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda.
2: I amb aquesta situació general, què podem esperar a la costa?
5: Una situació encara força plàcida, molt tranquil·la i amb una bassa d'oli a tota la costa, amb vent feble. Més aviat anirà girant cap a marinada de xaloc a gran part del litoral i, si de cas, bufarà un palet més intensa al voltant del Delta de l'Ebre, aquest vent de marinada. Sempre amb marejol, en general. Sí que al llarg del dissabte es començarà a llogar una miqueta l'estat marítim a la Costa Brava, que és on entrarà una mica de tramuntana, sobretot a partir del mig matí o del migdia, i sobretot al nord de Girona és on tindrem una miqueta més de tràngol marítim. De moment, a la resta del litoral, vents febles al matí, dominant de nord, o de nord-oest a la Costa Daurada. Després, a la tarda, momentàniament, el dissabte anirà girant cap a xaloc aquest vent. Sí que el diumenge, una altra vegada, s'imposarà la tramuntana a la Costa Brava, el vent de dalt, de mestral, a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i a l'àrea de Barcelona, més aviat, vent de xaloc. Això farà que hi hagi una mica més de remenada marítima, en vista el diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi.

0: Fins aquí l'informatiu migdia d'avui divendres 24 de juliol. Nosaltres tornem a les 5, a les 6 i a les 7 amb els butlletins informatius. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
2: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
1: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concesionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles, que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
5: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
6: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
3: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
7: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que

0: o amb anteriors edicions.
1: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
1: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa, i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
1: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Indigo, De La Rose i Omar Courtauld.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
3: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montseu Guet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
5: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
6: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
5: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
7: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
5: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat

0: gerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
1: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
0: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
2: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari, davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
0: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
3: Molt seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
0: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
4: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres llarga durada, 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
0: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
3: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
5: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat, de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
3: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat també es preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
5: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
6: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
5: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
7: Notícies en xarxa.
3: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
9: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
10: Sí que és que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
8: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
3: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
12: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
11: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
3: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
13: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una 50 de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
14: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no?, de que les dones poden estar als marges i els espais es ocupen els nens, no?
13: El pla corresponsable és dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
15: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
5: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
3: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una 60 de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
16: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2:00 PM a 12:00 PM. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
17: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
16: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
3: Passen 18 minuts a les 2, és moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
5: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en 2 estats. Es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
3: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
5: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
3: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
5: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
3: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
5: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
3: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
5: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
3: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xert Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xert Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Moon, Laxan Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village, amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues el otro partido exigente es meterle caña, porque como te he dicho antes hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent del Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 2:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el Centre d'Esports encara no farà servir la nova samarreta a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports. En aquest cas, l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Paeria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Vam fer la prova i vam detectar que tenia contaminació l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol. Treballarem, ja sabeu, com en administració, i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge a 8:15 p.m. contra els Estats Units, i l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la 5a plaça.
0: Bones notícies per tots els conjunts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: El diccionari Termcat.
11: 40 anys, 40 paraules.
12: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
8: Glòria Fontova.
13: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
14: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permet...

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Yeah.

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un

0: Tens i passes per...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a 4 membres de la mesa del Parlament que encara estaven pendents a la causa vinculada a les resolucions sobre l'autodeterminació i la monarquia de la legislatura sorgida de les eleccions a la Cambra de 2017. Segons la resolució, queda extingida la responsabilitat penal de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, així com també de l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracán, i 3 activistes més. El Tribunal Suprem Superior de Justícia de Catalunya els va absoldre el 2022, però la Fiscalia va presentar un recurs davant del Suprem. És la primera vegada que el Tribunal aplica la llei d'amnistia. Precisament avui, el Govern ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre. La Generalitat comparteix a la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada l'acord en què s'estableix l'article de la llei, el 13.3. El Tribunal de Comptes va donar, recordem, 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que ha avalat la llei. I parlem de l'esvoranc de Vallbona, que manté tallades sine die. De fet, demà sabrem fins quan les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre les dues estacions per enllaçar una línia o l'altra, sobretot en el cas de l'R11, per completar part del trajecte també en autobús. Amb aquest tall, a partir del 2 d'agost se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas afecta l'R4 i l'R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre Martorell Central i Molins de Rei. Qui té millors notícies avui són els veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, els del carrer Rubinstein. Escoltem la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
3: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4...

0: Serà empreses catalanes amb presència en aquests dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i amb el viceprimer de Vietnam.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera.

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

M'he comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament impulsarà el català en les activitats extraescolars i de lleure. Així s'ha aprovat el darrer ple a proposta d'Estimem el Prat. La moció de la formació liderada per Gerard Valverde i Polo demanava elaborar un diagnòstic sobre els usos lingüístics al municipi, especialment entre els joves, i desenvolupar un pla amb objectius, mesures concretes, calendari i mecanismes d'avaluació. Escoltem Gerard Valverde i Polo d'Estimem el Prat i l'oposició a la mesura per part de Miguel Ángel Ochoa Oliva, portaveu del PP.
9: Moltes vegades veiem monitors adreçant-se a alumnes, a participants de les extraescolars en castellà i que no utilitzen en cap dels casos el català.
10: Franco no promocionaba el catalán, como bien ustedes saben, y mucha gente, pues, en rebeldía hablaba catalán. Ustedes están consiguiendo lo contrario.
7: El ple també ha aprovat inicialment el nou reglament de la taula per la interculturalitat. L'actual taula per una nova ciutadania, creada l'any 2004, passaria a ampliar el seu àmbit de treball per incorporar la diversitat cultural, les migracions, el refugi i l'antiracisme. La nova regulació vol adaptar l'espai de participació en els canvis socials dels darrers anys i fer-lo més representatiu i àgil. El Prat comptarà amb 16 bombers a partir de 2030. Així ho ha revelat el tinent d'alcaldia. 16 bombers més, volíem dir. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Juan Pedro Pérez, així ho va anunciar al ple municipal. En resposta a una moció de Jóvenes y Pensionistas Decidimos, el membre de l'equip de govern ha anunciat que el Departament d'Interior de la Generalitat ha inclòs el Parc del Prat en el projecte Bombers 2030, que n'incrementarà el nombre d'efectius. També ha desmentit que el Parc del Prat quedés sense bombers per falta d'efectius, sinó perquè estaven actuant fora del municipi fent tasques de suport en l'extinció d'incendis forestals. L'Escola Oficial d'Idiomes obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou curs de l'alumnat del 2026-2027. El centre ofereix informació en anglès, francès i alemany amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als més avançats i obtenir certificacions corresponents.
8: Esports.
7: El CB Prat ja coneix el seu calendari per la temporada vinent, un curs que començarà amb la disputa de la fase de grups de la Copa d'Espanya entre el 12 i el 27 de setembre, una competició que està formada per 27 equips de segona FEB i un conjunt de tercera FEB, el Marine Ens Peixe Lago, que cobrirà la vacant del filial de Movistar Estudiantes. El conjunt pretén que ha quedat ubicat en el grup C amb la Bisbal Bàsquet, el club Amics de Bàsquet Castelló, i el CB Benicarló com a rivals. Més informació d'aquí una hora.
6: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvingut.

esta señora. Ves, ma.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the Sauce.
2: Netflix.
3: Te mita di que callis na, amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Record

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
9: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament impulsarà el català en les activitats extraescolars i de lleure. Així s'ha aprovat el darrer ple de a proposta d'Estimem el Prat. La moció de la formació liderada per Gerard Valverde i Polo demanava elaborar un diagnòstic sobre els usos lingüístics al municipi, especialment entre els joves, i desenvolupar un pla amb objectius, mesures concretes, calendari i mecanismes d'avaluació. Escoltem Gerard Valverde i Polo d'Estimem el Prat i l'oposició a la mesura per part de Miguel Ángel Ochoa Oliva, portaveu del PP.
9: Moltes vegades veiem monitors adreçant-se a alumnes, a participants de les extraescolars en castellà i que no utilitzen en cap dels casos el català.
10: Franco no promocionaba el catalán, como bien ustedes saben, y mucha gente, pues, en rebeldía, hablaba catalán. Ustedes están consiguiendo lo contrario.
7: El ple també ha aprovat inicialment el nou reglament de la taula per a la interculturalitat. L'actual taula per a una nova ciutadania, creada l'any 2004, passaria a ampliar el seu àmbit de treball per incorporar la diversitat cultural, les migracions, el refugi i l'antiracisme. La nova regulació vol adaptar l'espai de participació en els canvis socials dels darrers anys i fer-lo més representatiu i àgil. El Prat comptarà amb 16 bombers a partir de 2030. Així ho ha revelat el tinent d'alcaldia. 16 bombers més, volíem dir. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Juan Pedro Pérez, així ho va anunciar al ple municipal. En resposta a una moció de Jóvenes y Pensionistas Decidimos, el membre de l'equip de govern ha anunciat que el Departament d'Interior de la Generalitat ha inclòs el Parc del Prat en el projecte Bombers 2030, que n'incrementarà el nombre d'efectius. També ha desmentit que el Parc del Prat quedés sense bombers per falta d'efectius, sinó perquè estaven actuant fora del municipi fent tasques de suport en l'extinció d'incendis forestals. L'Escola Oficial d'Idiomes obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou curs de l'alumnat del 2026-2027. El centre ofereix informació en anglès, francès i alemany amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als més avançats i obtenir certificacions corresponents.
8: Esports.
7: El CB Prat ja coneix el seu calendari per la temporada vinent, un curs que començarà amb la disputa de la fase de grups de la Copa d'Espanya entre el 12 i el 27 de setembre, una competició que està formada per 27 equips de segona FEB i un conjunt de tercera FEB, el Marine Ens Peixe Lago, que cobrirà la vacant del filial de Movistar Estudiantes. El conjunt pretenc que ha quedat ubicat en el grup C amb la Bisbal Bàsquet, el club Amics de Bàsquet Castelló, i el CB Benicarló com a rivals. Més informació d'aquí una hora.

0: disparas.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament impulsarà el català en les activitats extraescolars i de lleure. Així s'ha aprovat el darrer ple de a proposta d'Estimem el Prat. La moció de la formació liderada per Gerard Valverde i Polo demanava elaborar un diagnòstic sobre els usos lingüístics al municipi, especialment entre els joves, i desenvolupar un pla amb objectius, mesures concretes, calendari i mecanismes d'avaluació. Escoltem Gerard Valverde i Polo d'Estimem el Prat i l'oposició a la mesura per part de Miguel Ángel Ochoa Oliva, portaveu del PP.
9: Moltes vegades veiem monitors adreçant-se a alumnes, a participants de les extraescolars en castellà i que no utilitzen en cap dels casos el català.
10: Franco no promocionava el català, com bien ustedes saben, y mucha gente pues en rebeldía hablaba català. Ustedes están consiguiendo lo contrario.
7: El ple també ha aprovat inicialment el nou reglament de la taula per la interculturalitat. L'actual taula per una nova ciutadania, creada l'any 2004, passaria a ampliar el seu àmbit de treball per incorporar la diversitat cultural, les migracions, el refugi i l'antiracisme. La nova regulació vol adaptar l'espai de participació en els canvis socials dels darrers anys i fer-lo més representatiu i àgil. El Prat comptarà amb 16 bombers a partir de 2030, així ho ha revelat el tinent d'alcaldia, 16 bombers més, volíem dir. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Juan Pedro Pérez, així ho va anunciar al ple municipal. En resposta a una moció de Jóvenes y Pensionistas Decidimos, el membre de l'equip de govern ha anunciat que el Departament d'Interior de la Generalitat ha inclòs el Parc del Prat en el projecte Bombers 2030, que n'incrementarà el nombre d'efectius. També ha desmentit que el Parc del Prat quedés sense bombers per falta d'efectius, sinó perquè estaven actuant fora del municipi fent tasques de suport en l'extinció d'incendis forestals. L'Escola Oficial d'Idiomes obrirà el 31 d'agost les preinscripcions telemàtiques per al nou curs de l'alumnat del 2026-2027. El centre ofereix informació en anglès, francès i alemany amb cursos oficials que permeten avançar des dels nivells inicials fins als més avançats i obtenir certificacions corresponents.
8: Esports.
7: El CB Prat ja coneix el seu calendari per la temporada vinent, un curs que començarà amb la disputa de la fase de grups de la Copa d'Espanya entre el 12 i el 27 de setembre, una competició que està formada per 27 equips de segona FEB i un conjunt de tercera FEB, el Marine Ens Peixe Lago, que cobrirà la vacant del filial de Movistar Estudiantes. El conjunt pretén que ha quedat ubicat en el grup C amb la Bisbal Bàsquet, el club Amics de Bàsquet Castelló, i el CB Benicarló com a rivals. Això és tot per avui. La informació local torna dilluns amb els butlletins informatius a partir de 2:15.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

The blues is alright. Roots Blues Radio es ogni giorno programa da blues. En spots ascoltar els divendres a les 10 de la nit per el Prat.digital/radio.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Pausa e carteira.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
1: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: chévere.
1: Mara, me vas a costar un momento, Ferriquiti.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.